0: Acabem de sentir la missa de mitjanit per Nadal de Marc-Antoine Charpentier en la versió dels solistes vocals Robert Howe, orgue, el cor del St. John's College de Cambridge i l'orquestra simfònica de la ciutat de Londres dirigits per George Guest.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara la sinfonia concertant per a flauta, oboè, trompa i fagot i orquestra en mi bemoll major Kühl 297B que Wolfgang Amadeus Mozart va compondre l'any 1778. Sentim-ne la versió de Susanne Kaiser, flauta, Anne-Catherine Brüggemann, oboè, Erwin Wieringa, trompa i Javier Zafra, fagot, amb l'Orquestra Barroca de Friburg i sota la direcció de Gottfried von der Goltz.

0: S'acaba aquí la sinfonia concertant per a flauta, oboè, trompa, fagot i orquestra en mi bemoll major, Kehl 297B de Wolfgang Amadeus Mozart. Sentíem Suzanne Kaiser, flauta, Ann-Kathrin Brueggemann, oboè, Erwin Wieringa, trompa i Javier Zafra, fagot, amb l'orquestra barroca de Friburg i sota la direcció de Gottfried von der Goltz.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Tot seguit us convidem a sentir la transcripció per piano de Franz Liszt de la 7a Sinfonia, opus 92, de Ludwig van Beethoven. L'intèrpret és el pianista Cyprien Katsaris.

El pianista Cyprian Katsaris ens ha interpretat la transcripció per piano de Franz Liszt de la 7a Simfonia, opus 92, de Ludwig van Beethoven.

0: Catalunya Música.
1: La pel·lícula Wild is the Wind, estrenada l'any 1957, és de George Cukor. Els papers principals els van fer Anna Magnani i Anthony Quinn, i la música la va posar Dimitri Tiomkin.

0: Dimitri Thiom, quin és l'autor d'aquest tema de la banda sonora de Wild is the Wind? La lletra de la cançó és de Ned Washington. És una pel·lícula de George Cukor estrenada l'any 1957. Sentíem Whitney Clare Kaufman, veu, i l'Orquestra Simfònica de Londres sota la direcció de Richard Kaufman.
1: Nocturn.
2: Tot seguit, el violoncel·lista Misha Maisky i la pianista Daria Obora ens interpreten la sonata Arpeggione d'Oig 821 de Franz Schubert.

0: Catalunya Música.
1: Ens situem ara en ple barroc francès per sentir música de Maren Maré. Sentirem l'acte segon de la tragèdia lírica Semel, una òpera estrenada al Palais Royal de París el 9 d'abril de l'any 1709. Semel va ser, segons la mitologia grega, una princesa tebana, filla de Cadme i d'Harmonia, que va engendrar Dionís de les seves relacions amb Zeus. En la versió que sentirem hi participen els cantants Chano Mercé, que fa de Semel, Benedict Thorin és Dorina, Jael Atzeretti és la gran sacerdotessa de Bacchus, Jordis Tirol és Juno, també sentirem la veu de Thomas Dolier, que fa de Júpiter, la de Lisandro Abadí, en el paper de Mercuri, i la de Marc Labonet, que fa de gran sacerdot de Bacchus, amb tots ells el conjunt Le Concert Spirituel que dirigeix Hervé Niquet.

0: S'acaba aquí l'acte segon de la tragèdia lírica Semel de Marin Maré, una obra estrenada a París l'any 1709. Sentíem les veus de Shannon Mercer, que feia de Semel, Benedict Thohan, en el paper de Dorina, Jael Azzaretti feia de gran sacerdotessa de Bacchus, Jordi Stébrol era Juno, Thomas Dollier feia de Júpiter, Lisandro Abadí en el paper de Mercuri i Marc Labonet, que feia de gran sacerdot de Bacchus. Amb ells hem sentit també el conjunt Le Concert Spirituel que dirigeix Hervé Niquet, un enregistrament de l'any 2007.
1: Catalunya Música, Nocturn.
2: Ara us convidem a sentir les sis àries nacionals amb variacions opus 105 de Ludwig van Beethoven. Els intèrprets seran el violinista Béla Bamfalvi i el pianista Sándor Fálvai.

Hem sentit les sis àries nacionals amb variacions opus 105 de Ludwig van Beethoven. Els intèrprets han estat el violinista Béla Bánfalvy i el pianista Sándor Fálvay.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit podrem sentir la sinfonia que Félix Mendelssohn va compondre després del seu viatge a Itàlia, un viatge que va fer entre els anys 1830 i 1831. És la sinfonia número 4 en la major, Sinfonia Italiana, opus 90. Sentim-ne la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Herbert von Karajan.

0: S'acaba aquí la sinfonia número 4 en la major sinfonia italiana, opus 90, que Félix Mendelssohn va completar l'any 1833 i que té el seu origen en el viatge que el compositor va fer a Itàlia entre els anys 1830 i 1831. N'hem sentit la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Herbert von Karajan en un enregistrament de l'any 1973.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: La nostra selecció continua amb la sonata per piano opus 26 del compositor nord-americà Samuel Barber, una sonata que ens interpreta tot seguit el pianista John Browning.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit sentirem una de les grans composicions per a violí que va compondre Johann Sebastian Bach. És la partita número 2 en re menor, número de catàleg 1004. En sentim la versió d'Isabel Faust que toca un violí Stradivarius.

0: S'acaba aquí aquesta esplèndida partita per a violí número 2 en re menor, número de catàleg 1004 de Johann Sebastian Bach. En sentíem aquest enregistrament del 2009 a càrrec de la violinista Isabella Faust amb un violí Stradivarius.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Continuarem amb una de les obres de Ludwig August Lebrun amb el concert per a oboè i orquestra número 1 en re menor que interpretaran l'oboista Bart Schenemann i l'orquestra de cambra de la Ràdio d'Holanda dirigida per Jan Willem de Vrindt.

0: Acabem de sentir el concert per oboè i orquestra número 1 en re menor de Ludwig August Lebrun, interpretat per l'oboista Bart Schenemann amb l'orquestra de cambra de la Ràdio d'Holanda dirigida per Jan Willem de Vriend.
1: Catalunya Música. A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
2: Us espero els diumenges a la una del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
1: I aquesta setmana...
2: Les bandes sonores de Carles Casas dels anys 2009 a 2011.
1: El violí vermell.
3: Aquest diumenge a Músiques Empoderades parlem de si els plans d'estudi dels conservatoris estan prou actualitzats. I ens preguntem si els conservatoris encara responen a un model del segle XX. I què en diran les empoderades?

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Per continuar, us convidem a sentir la sonata opus 27, número 2, Clar de lluna, de Ludwig van Beethoven. L'intèrpret serà el pianista Daniel Barenboim.

0: El pianista Daniel Barenboim ens ha interpretat la sonata opus 27 número 2, Clar de lluna, de Ludwig van Beethoven.
1: Obertura. La millor manera de començar el diumenge a Catalunya Música.
2: El concert que sentirem tot seguit a Catalunya Música és el concert per a quartet de corda i orquestra de Bohuslav Martinu. Porta el número 207 al seu catàleg i us l'oferim amb l'Endelion String Quartet i l'Orquestra Simfònica de la Ciutat de Londres, dirigits per Richard Hickox.

0: Hem sentit el concert per a quartet de corda i orquestra de Bohuslav Martinu, interpretat pel quartet de corda Endelion i l'Orquestra Simfònica Ciutat de Londres, dirigits per Richard Hickox.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: La nostra selecció continua amb la missa brevis en re major, Kehel 194 de Wolfgang Amadeus Mozart. La sentirem interpretada per la soprano Christine Schäfer, la contralt Ingeborg Dans, el tenor Kurt Azetsberg i el baix Oliver Widme, amb el cor Arnold Schoenberg i el Concertus Musicus de Viena, dirigits per Nikolaus Harnoncourt.

0: Hem sentit la missa brevis en re major, Kegel 194, de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets han estat la soprano Christine Schäfer, la contralt Ingeborg Dans, el tenor Kurt Atzetsberg i el baix Oliver Widmer, amb el cor Arnold Schönberg i el Concertos Musicus de Viena, dirigit per Nikolaus Harnoncourt.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: La Fundació Òpera Catalunya presenta La Traviata, l'òpera més popular de Verdi.
1: Passió, amor i sacrifici en un drama intens amb una música commovedora interpretada per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
0: El 16 de maig al Palau de la Música Catalana.
1: Entrades a operacatalunya.cat.
2: Sabies que al Set de Sons fem música en família?
3: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
4: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
5: Us espero els diumenges a la 1 del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
4: I aquesta setmana...
5: Les bandes sonores de Carles Casas dels anys 2009 a 2011.
4: El violí vermell.
6: Aquest diumenge, a Músiques Empoderades, parlem de si els plans d'estudi dels conservatoris estan prou actualitzats. I ens preguntem si els conservatoris encara responen a un model del segle XX. I què en diran les empoderades?

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. El primer temps, amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Avui volem començar el programa parlant-vos del que és una fanfara o fanfàrria, una peça musical curta, amb gran força, brillantor, que normalment s'interpreta amb instruments de vent metall, sovint amb el reforç d'instruments de percussió. Una música que esdevé com una mena de símbol que, en principi, preludia algun esdeveniment cerimonial o que expressa majestuositat davant d'alguna situació d'importància social. I el terme també es fa servir de manera simbòlica per referir-se al món de la publicitat, encara que no hi hagi música. D'alguna manera, és una paraula que esdevé com una metàfora a vegades. Però nosaltres ens quedem amb el sentit original de la paraula, fanfàrria, fanfara, que, vaja, que avui ens anirà bé per encetar el nou dia. Per tant, farem un, si us sembla, un diccionari de fanfares o fanfàries i començarem amb una que apareix justament en el catàleg del compositor barroc francès Marc-Antoine Charpentier. És una fanfàrria per dues trompetes. Recordeu que Charpentier és l'autor del cèlebre Te Deum, que avui ha esdevingut, ja des del segle XX, la sintonia fanfàrria, si voleu, també n'hi podríem dir, de les connexions d'Eurovisió. Bé, doncs, Charpentier té una fanfàrria per dues trompetes, per tant, original del segle XVII, i aquí la teniu.

Una breu fanfària que fa la funció que fa, és a dir, tal com dèiem, d'expressar majestuositat, d'obrir esdeveniments d'importància, o, si més no avui, de despertar a tots els oients que encara esteu en els braços de Morfeu. Vet aquí, doncs, que en el segle XVII-XVIII ja n'hi ha unes quantes de fanfàries. La gran tradició d'instrumentistes de vent metall que hi havia propicia que existeixin aquest tipus de peces, però curiosament hi ha algunes excepcions que no són escrites per metall, per trompetes, sinó, per exemple, per flautes. Jacques-Martin Hotteterre, un dels flautistes i oboistes de la Chambre du Roi dels temps de Lluís XIV i Lluís XV, va escriure una fanfària per tres flautes.

Vet aquí aquesta fanfàrria per tres flautes travesseres, original de Jacques Martin Hoteterre, aquest flautista i oboista, membre d'una família de músics com els Couperin, que van treballar al servei de Lluís XIV i de Lluís XV, així d'aquesta manera fent un pont entre el segle XVII i el segle XVIII. Però vaja, fanfàries per flautes, diguem que són l'excepció. Habitualment, i ja en aquella època, com hem pogut veure, la majoria de fanfàries són per trompetes, timbales, a vegades reforçades amb altres instruments, però sobretot per trompetes. Un país on hi havia molta tradició de músics, i més concretament de músics de vent, és Bohèmia. Bohèmia va ser una autèntica pedrera de músics que després van nodrir les orquestres de la resta d'Europa. I, per tant, no ens ha de sorprendre que entre tots aquests músics hi trobem compositors de fanfàries, com, per exemple, Jan Dimas Zelenka, d'origen bohemi, que va treballar a la cort de Dresden i que, ves per on, ens ha deixat aquesta fanfàrria per quatre trompetes i timbales en re major.

Sempre que ens arriba tot seguit, ens reforça una mica aquesta impressió. Tot i que sabem que Bedřich Smetana no era instrumentista de vent, va ser un virtuós del piano, vessant que, per cert, el nostre temps sembla que l'hem oblidat. Està clar, de fet, ell de jove volia ser una mena de Franz Liszt, i quan va conèixer Franz Liszt van gaudir d'una relació fantàstica. Però vaja, Smetana avui el recordem sobretot per les precioses obres amb les que va recuperar l'estima per la música popular del seu país. Avui és el compositor nacional de Txèquia. I entre les obres més emblemàtiques hi té una òpera còmica, que és La núvia venuda, que és un homenatge al món popular del seu país. I en aquesta núvia venuda hi han moments preciosos, escenes meravelloses, però mira, ves per on, allà morta de riure a l'acte tercer, hi trobem, endevineu què, una fanfàrria.

Petita fanfàrria que albira ja una escena festiva, una fanfàrria que apareix a l'acte tercer de La núvia venuda, una de les òperes, tal vegada la més famosa, de Bedřich Smetana, estrenada al Teatre Nacional de Praga l'any 1866. La música de Smetana, que ja ens connecta cap al segle XX. El segle XX està farcit de fanfàrries per tot arreu i algunes de ben espectaculars. Però vaja, començarem per la de Maurice Ravel. Maurice Ravel va contribuir a una proposta que es va fer a meitats dels anys 20, concretament el 1927, a partir del patronatge de la princesa de Polignac. Era la dona del propietari de les màquines de cosir Singer, de l'empresa. I vet aquí, doncs, que aquesta senyora, gran aimant de la música, va tenir una gran amistat amb tota una sèrie de compositors que, en definitiva, això va ser el bressol del naixement de l'anomenat Grup dels Sis. En aquesta participació va ser en un ballet de temàtica així ingènua que es va titular El ventall de Joana. En aquest ballet hi van participar un munt de compositors francesos, gairebé tots els membres del Grup dels Sis i algun extra, com Maurice Ravel. I Ravel hi va contribuir amb una fanfàrria.

Aquesta és la petita contribució que Maurice Ravel va fer l'any 1927 en aquesta obra conjunta, en aquest treball compartit amb diversos compositors més joves que ell, molts d'ells del grup del Sis, el ballet El ventall de Joana. Maurice Ravel va escriure aquesta fanfària. Per cert que Shostakovich també, no gaires anys més tard, Ravel escrivia la fanfària l'any 27 i Shostakovich era l'any 34-35 que va participar en un film soviètic, una pel·lícula que es deia Les amigues. De fet, ja sabeu que Shostakovich va col·laborar amb diversos

de cineastes de l'època a la Unió Soviètica. Doncs bé, per aquesta pel·lícula, Shostakovich va escriure una breu fanfàrria per trompeta que acompanya escenes de notícies de guerra en el film.

Aquesta va ser una contribució en forma de fanfàrria que Shostakovich va fer per la pel·lícula Les amigues, de 1934-35, un cinema de l'època de la Unió Soviètica. I bé, seguim amb més fanfàries, i ara ens arriba una fanfàrria de casa nostra, de Xavier Montsalvatge, que a la seva partita 1958, que és l'any en què es va estrenar, i va incloure precisament una fanfàrria. És la peça inicial que combina energia i duresa i li va valer guanyar el premi en aquell moment, el premi Òscar Esplà. Aquesta partitura està dividida en quatre moviments i, efectivament, la fanfàrria, tal com us acabem de dir, és el moviment inicial. Música del compositor català Xavier Montsalvatge.

Excel·lent orquestrador i compositor, que vaja, que en obres com aquesta ens posa de manifest la seva estima per la influència a l'estil de la música francesa. Gran compositor del segle XX, el compositor gironí de naixement Xavier Montsalvatge. Recordeu que va viure entre 1912 i 2002. Hem sentit la fanfàrria inicial de la seva partita 1958. Bé, una de les fanfàrries més famoses del segle XX és la fanfàrria que va escriure Aaron Copland l'any 1942. Aquesta fanfàrria la va escriure per encàrrec d'Eugène Goossens durant la Segona Guerra Mundial. Justament per escriure aquesta fanfàrria, Aaron Copland es va inspirar en una sentència que va proclamar el vicepresident dels Estats Units dels temps de la Segona Guerra Mundial, el demòcrata Henry Wallace, que va dir que el segle XX havia de ser el segle de l'home comú, el segle de l'home del carrer. I així, doncs, a partir d'aquesta premissa del vicepresident Wallace, Aaron Copland va escriure la seva Fanfare for the Common Man, la fanfària per l'home comú.

Aquesta era la famosa fanfàrria per l'home comú d'Aaron Copland, una pàgina escrita en plena Segona Guerra Mundial als Estats Units, el 1942. Aquesta Fanfare for the Common Man. La popularitat d'aquesta fanfàrria va fer que l'any 1969 el Metropolitan Museum of Art de Nova York li encarregués al mateix Copland una fanfàrria per celebrar aquest aniversari. I aleshores Aaron Copland va correspondre amb la fanfàrria cerimonial, una obra que s'estrenava justament el 1970 i que comparteix característiques de la que acabem de sentir i, de fet, podríem dir de tota la resta de les fanfàries que avui ens estan despertant al primer temps de Catalunya Música. Peça breu per conjunt de metall i, en aquest cas, la finalitat de celebrar l'art i la cultura.

Aquesta era la fanfàrria cerimonial que va escriure el mateix Aaron Copland l'any 1969. És a dir, 20 i tants anys després de la fanfàrria per l'home comú. Aaron Copland va voler fer una obra clarament diferenciada per celebrar el centenari del Museu del Metropolitan, Museu d'Art de Nova York. I seguim, perquè de fanfàries n'hi ha per donar i per vendre. Per exemple, la que va escriure l'any 1993 el gran compositor polonès Witold Lutosławski per la Filarmònica de Los Angeles. Va ser el centenari d'aquesta orquestra americana i Lutosławski els hi va escriure aquesta fanfària.

moderna, amb ritmes a contratemps, però vaja, que no ha perdut ni un bri de l'esperit tradicional de les fanfàries, aquesta que va escriure Vito Lutosławski per la celebració del centenari de l'Orquestra Filarmònica de Los Angeles l'any 1993. Penseu que Lutosławski tenia una relació estreta amb aquesta orquestra, ja li havien interpretat altres obres, per tant, una, diguem-ne, amistat artística que venia de temps. Va, i completarem aquest petit recorregut de fanfàries avui per començar el dia, el primer temps de Catalunya Música, amb la música més recent de totes les que hem sentit aquest matí. Christopher Tucker va escriure, aquest compositor nord-americà, una fanfària, aquest cop en memòria de les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre, de l'11-S. Per tant, un treball, una partitura solemne que commemora la pèrdua.

0: Aquesta és la darrera fanfària que us hem proposat avui, aquesta fanfària de Christopher Tucker, fanfària cerimonial pel record de les víctimes de l'11S de l'any 2004. Així doncs, farcits de fanfàries avui per començar el dia. És un bon sistema?
1: El primer temps.
0: O potser us agraden coses més tradicionals, com sentir com canta el gall. Vaja, aquesta ha estat la nostra manera d'encetar avui el dia el primer temps, però encara tenim una reflexió a fer. Què preferiu? Potser fanfàries? O potser sou d'un despertar un puntet més tranquil i potser preferiu preludis? Clar que ara aquí sorgeix aquella eterna pregunta: quina diferència hi ha entre un preludi i una obertura, quan les dues obres encapçalen, per exemple, obres escèniques, tipus òperes, sarsueles, operetes, etc etc. No hi ha una raó fixa per la qual el compositor opta per obertura o preludi. L'única cosa que sí que podem aduir és una raó estadística, és a dir, que quan escriuen obertures, a Itàlia les anomenaven sinfonia, potser són obres d'un cert volum superior i potser no tan necessàriament vinculades amb el que ve després, és a dir, que és una música solemne, simpàtica, divertida, amb la que comença un espectacle. Moltes vegades sí que hi ha una connexió dramàtica entre l'obertura i la peça que ve després, i en canvi el preludi és una peça a vegades més curta, més àgil, i aquesta sí que tendeix a estar més connectada de manera lògica amb el que ve després, és a dir, que el preludi ens ubica encara potser més que l'obertura, que és més solemne. El preludi sembla inclús moltes vegades més integrat dins de la pròpia òpera, per exemple, o sigui, que a vegades va encadenat. Nosaltres avui el que hem preparat és, ja que hem començat amb tanta fanfària, doncs el que farem serà fer l'equivalent amb els preludis, i hem triat de manera així puntual alguns preludis que ens poden ubicar, que ens poden situar en aquest món. I el primer preludi que sentirem és precisament de Vincenzo Bellini. No és una obertura, és un preludi, Beatrice di Tenda. A diferència de les obertures de l'època, aquest preludi amb prou feines no arriba ni a 3 minuts. Aquí teniu la música de Vincenzo Bellini.

Així comença l'òpera Beatrice di Tenda, una de les òperes tardanes del compositor de Bellini. No massa, perquè ja sabeu que Bellini amb prou feines va de passar els 30 anys de vida, però vaja que ens ha deixat una desena d'òperes precioses. Beatrice di Tenda està ubicada allà entre Norma, la Sonàmbula, per allà al mig, però potser és l'òpera que va tenir menys fortuna, almenys de cara a la posteritat. La versió era de l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Richard Banning. I després del preludi de Beatrice di Tenda, un preludi d'aquells d'antologia, el que Giuseppe Verdi va escriure per encetar la seva òpera La Traviata l'any 1853.

Deliciós preludi amb final optimista. Ens anticipa una història d'amor d'aquelles que, i valgui la redundància, fan història. La història de Violeta Valéry i Alfredo. L'acte tercer, el mateix compositor fa servir un preludi que cita el tema de l'acte primer, però, a diferència d'això, li dona un final més pessimista, anticipant el drama final de la història de la Traviata. No farem l'espoiler, tot i que segur que ja el coneixeu prou bé. Però avui estem, vaja, compartint preludis, preludis d'òpera, una mica per contrastar amb les obertures que, insistim, de manera estadística acostumen a ser més voluminoses, més grans. Els preludis més aviat tendeixen a ser més breus. Wagner mateix ens proposa aquest preludi de l'acte tercer de l'òpera Lohengrin. És el preludi que anticipa l'acte en el qual assistirem al casament dels dos protagonistes de l'òpera amb la cèlebre marxa nupcial. Just aquest preludi és anterior.

Amb aquest caràcter festiu comença l'acte tercer. N'hem sentit el preludi de l'òpera Lohengrin, aquesta òpera que Richard Wagner va poder estrenar gràcies a la seva amistat amb Franz Liszt al Teatre Nacional de Weimar l'any 1850. Bé, seguim amb més preludis. Avui preludiant literalment el nostre primer temps, així ara amb la música de Modius Mussorgsky, que també va triar la fórmula de preludi per la seva òpera La Jovanchina, que al costat de Boris Godunov esdevenen els seus grans títols. Aquest preludi es coneix també com l'alba al riu Moscova. Per tant, és com si de cop Mussorgsky volgués donar en aquest preludi un caràcter de pintura sonora impressionista que descriu la ciutat de Moscou i el seu riu a l'albada, al matí, amb una gran força evocadora. Escoltem-ho.

Deliciós retrat de la sortida del sol, aquest retrat que apareix al preludi de l'òpera La Jovanchina, de Modest Mussorgsky. Per cert, que ja sabeu que moltes obres de Mussorgsky van quedar o bé inacabades o bé orquestrades d'una manera particular, i Rimsky-Korsakov, amb l'ajut en alguns casos de Glazunov, etc., van acabar de completar i d'orquestrar moltes de les pàgines de Mussorgsky. Rimsky-Korsakov va fer una reflexió curiosa, deia, diu, la gent encara no està preparada per sentir les versions tal com les ha deixat Mussorgsky. Però vaja, això ja ens en ocuparem en alguna altra ocasió, de ben segur, que de parlar de versions originals versus versions revisades. És una autèntica mina en la història de la música i tot el que ens aporta i ens fa reflexionar sobre el llenguatge musical. Però vaja, que estem despertant-nos el primer temps de Catalunya Música avui amb una selecció de preludis, no obertures. Ja veieu que tots són com més curtets i molt, molt imbricats a nivell de caràcter, d'ambientació, amb el que ve després a l'òpera. Aquí tenim, per exemple, una de les primeríssimes òperes que va escriure Puccini, és concretament la segona, l'òpera Edgar, una òpera pràcticament oblidada i, si ens ho permeteu, maleïda pel compositor, que la va intentar revisar en diferents ocasions, però no, que no n'acabava d'estar massa satisfet, i al final va enviar el treball a fer punyetes. El va deixar tal com estava, tal com més o menys havia més o menys revisat, ja no se'l va mirar més. Ens ha deixat el preludi d'aquesta òpera, tal com sona tot seguit.

Una història amb alguns paral·lelismes amb l'argument de l'òpera Carmen de Georges Bizet, aquesta pàgina juvenil, gairebé, no direm oblidada, però vaja, molt poc interpretada. La segona òpera que va escriure Giacomo Puccini, l'òpera Edgar, de la que n'hem pogut sentir el preludi inicial. Tot el contrari del que sentirem tot seguit. Estem molt temptats ni tan sols a dir-vos de quina obra pertany ni de quin autor. Es va estrenar el 1875. Es va estrenar concretament el 3 de març de 1875 a l'Òpera Còmica de París. Vaja, que fa més de 150 anys de l'estrena d'aquesta pàgina que, vaja, que no presentarem.

Vet aquí el preludi de l'òpera Carmen, de Georges Bizet. Efectivament, no calia presentació, però vaja, finalment, com a mínim, ha tingut un comiat, la versió de la Filarmònica de Berlín, dirigida per Simon Rattle, una d'aquelles òperes que ha batut tots els rècords contra pronòstic, perquè el dia que es va estrenar, sembla que el públic que va assistir a la comèdia, al teatre de la comèdia, doncs no va acabar d'entendre massa ben bé aquella història tan genuïnament espanyola, inspirada en un argument d'un bon coneixedor de la cultura espanyola de l'època, amic d'Eugenia de Montijo, la dona de l'emperador Napoleó III, i per tant, doncs, contacte directe que el permetia conèixer encara millor tota aquesta personalitat intrínseca de l'Espanya, de l'època dels bandolers, dels toreros, etc., del segle XIX. Era, doncs, la música de Georges Bizet, preciosa, i ara una altra pàgina també prou cèlebre, el ballet Copèlia, que s'havia estrenat 5 anys abans que Carmen, just a les portes de l'arribada de la guerra francoprussiana. Un ballet, doncs, que marca tota una època, una fita de la música de ballet francesa romàntica. Sentirem el preludi que li va escriure el seu compositor, Léo Delibes.

I aquí començaria el ballet Copèlia de Leo Delibes després d'aquest preludi que ens ha ambientat perfectament en una història simpàtica d'una nina que, en definitiva, sembla tan autèntica que fins i tot fa que se n'enamorin. Una història molt bonica que va generar músiques d'una bellesa extraordinària que van tancar una època. Aquest ballet s'estrenava poques setmanes abans de l'esclat de la guerra franco-prussiana i, per tant, del final del govern de Napoleó III, el que els francesos en diuen el Segon Imperi, le Second Empire. Bé, avui una petita selecció així ad libitum, sense, diguem-ne, seguir més paràmetre que el fet que el compositor va voler anomenar aquestes introduccions com simplement preludis. I arribem, doncs, així tot resseguint preludis a la música per una pel·lícula muda dirigida per Douglas Fairbanks, una pel·lícula que es va titular El lladre de Bagdad, de l'any 1924. El compositor és Mortimer Wilson, que crea un preludi així de caràcter oriental que d'alguna manera anticipa el caràcter d'aventura d'aquella pel·lícula de cinema mut. Ja sabeu que en molts cinemes sovint es demanava a pianistes que fessin un acompanyament poc o molt improvisat, però de tant en tant es demanava a compositors que escrivissin música per, diguem-ne, feta exactament a mida, que s'interpretés en directe mentre es projectava la pel·lícula. I aquest és un cas molt clar. Aquí el teniu, el preludi d'aquest film El lladre de Bagdad, de 1924, amb música de Mortimer Wilson.

Música pel cinema mut, efectivament, per ser interpretada en directe. Hem pogut sentir just aquest preludi, El lladre de Bagdad, per un film de 1924. L'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Frankfurt, dirigits per Mark Fitzgerald, ens acaben d'interpretar el preludi música de Mortimer Wilson per aquesta pel·lícula dirigida per Douglas Fairbanks. Bé, i si ara sentíem música per una pel·lícula muda, el que sentirem tot seguit és un fragment, el preludi de l'acte segon d'una òpera, l'única que va escriure el compositor nord-americà Howard Hanson. És l'òpera Marymount. Marymount és el nom d'una població dels Estats Units que en el seu moment va ser una colònia britànica al segle XVII i que ara se situa on és la vila de Quincy, a l'estat de Massachusetts. Vet aquí que això va ser un enclavament, diguem que es va acreditar pel seu fervor religiós, era una colònia puritana que seguia els valors i els paràmetres de Cromwell, i per tant a partir d'aquí el compositor va escriure aquesta òpera inspirant-se en un conte de Nathaniel Hawthorne. I nosaltres ens sentirem, com us dèiem, el preludi de l'acte segon.

0: trepidant dansa d'inspiració celta la que completa aquest preludi. És el preludi a l'acte segon amb unes danses que s'hi encadenen d'inspiració celta per aquesta òpera Marymount. És concretament a l'inici de l'acte segon d'aquesta, l'única òpera que va escriure Howard Hanson i que estrenava al Metropolitan de Nova York l'any 1933. N'hem sentit la interpretació de l'Orquestra Simfònica de Seattle dirigits per Gerard Schwartz. La música de Hanson ens ha permès arrodonir aquesta selecció particular que avui us hem proposat de preludis prèvia a la, o sigui, posterior a la prèvia selecció que us hem proposat de fanfàrries. I així podeu triar què us agrada més per llevar-vos al matí: unes bones fanfàries o uns bons preludis.
1: El primer temps.
0: Però no oblideu que la tria no és definitiva. De fet, ens podem llevar d'humors diferents i cada dia triar una manera diferent de llevar-nos. Només faltaria, i és que una premissa és important. En cultura, res no resta. Tot suma. De tot podem aprendre i amb tot podem gaudir. I, per tant, totes les músiques al cabàs i a gaudir-ne en la mesura de les nostres possibilitats. I com que és el que ens agrada compartir música amb tots vosaltres cada matí, avui completarem el nostre primer temps recordant-vos que el 9 de febrer de 1893 a la Scala de Milà s'estrenava l'òpera Falstaff de Giuseppe Verdi. Per parlar de Falstaff hem de tenir en compte tres coses. La primera qüestió: Wagner havia mort 10 anys abans i Falstaff és una aproximació a l'estil Verdi i sense renunciar a la personalitat italiana en alguna de les idees innovadores que havia aportat Wagner amb el seu melodrama. Per tant, o amb el seu drama musical, volíem dir. Per tant, això ens vol dir que Verdi va ser un home que constantment va madurar, que era un gran savi de la música i que va saber fer la música que pertocava en cada moment en funció del seu context. Segona dada importantíssima és que Verdi havia fracassat amb l'única òpera còmica que havia escrit, Un giorno di regno. Per tant, aquesta òpera, Falstaff, era una manera de retrobar-se molts anys després amb el gènere còmic. I tercera dada, l'any 1893 a Itàlia ningú feia òperes còmiques. Verdi tenia 80 anys i, evidentment, passava de tot. Va fer el que va voler i va triar aquesta història shakespeariana que va tancar amb una fuga a l'estil de les fugues del contrapunt de Bach. Qui posa una fuga en una òpera? Bé, doncs, Giuseppe Verdi, quan diu allò de, en l'acte tercer al final, «Tutto nel mondo è burla, l'uomo è nato burlone».

0: meravellós pel que és i pel que representa. Giuseppe Verdi s'acomiadava per sempre dels escenaris operístics amb Falstaff el 9 de febrer de 1893 i ho feia amb aquesta fuga, amb una òpera còmica quan ningú feia fugues i ningú feia òperes còmiques en aquell moment. Giuseppe Verdi ens ha permès avui arribar al final del nostre primer temps, però hi tornem demà, com sempre, ben d'hora, i com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
2: Ja és a la venda un nou número de la revista musical catalana amb entrevistes exclusives a la compositora Clara Aguilar i al conjunt Frames Percussion. Un dossier sobre Gaudí i la música i tota la informació sobre la nova temporada del Palau de la Música i els festivals d'estiu.
3: Compra-la al quiosc, en botigues especialitzades o llegeix-la a revistamusical.cat, Facebook, X i Instagram.
4: 012, la millor resposta.
5: Va tot bé?
6: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
5: Això és violència masclista.
7: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
8: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
9: El Live Victoria encara a la seva recta final amb el recital de Juli Rosé, juntament amb Susan Manoff al piano, que oferiran els seus somnis d'amor. L'encarregat de cloure l'edició d'enguany serà Simon Clinside, amb un altre gran al piano, Malcolm Martineau. Una edició del Live Victoria dedicada al combat del somni. Més informació a livevictoria.com. Recomanat per Catalunya Música.
1: Catalunya Música. Catalunya.

0: Catalunya Música.
1: Sabies que l'historiador i pensador neerlandès Johan Huizinga deia «El joc és més antic que la cultura».
2: A Catalunya Música tenim Set de Sons, amb Esther Plana.

0: Yukano Huizinga va publicar el 1938 el llibre Homo Ludens, una defensa del joc com a condició fonamental humana, que fins i tot és l'origen d'altres activitats com l'art o la música, per exemple. Per la seva banda, el psicòleg expert en desenvolupament infantil Jean Piaget va assegurar que el joc és una eina essencial per a l'aprenentatge. Avui, al Set de Sons, unirem aquestes dues visions per parlar-vos de com el joc ens pot ajudar a entendre els conceptes més abstractes del llenguatge musical. Meritxell Pubill és guitarrista clàssica i també és professora tant d'escoles de música com de secundària. Per ajudar els seus alumnes a entendre conceptes com el timbre i la durada, per exemple, ha creat un joc, una novel·la i està preparant un còmic. Amb ella descobrirem com la gamificació, la creativitat i la imaginació són eines importantíssimes en l'educació musical. A les seccions didàctiques explicarem com Imparadisum, de Gabriel Fauré, s'ha convertit en un himne col·lectiu de comiat. I també sabrem com una experiència de fragilitat va influir en la música de Joni Mitchell. Si teniu Set de Sons, comencem!
1: Set de Sons, la música que et cuida.
0: I començarem el programa, com sempre, amb música que ens ajuda a relaxar-nos, respirar i retrobar el nostre propi temps. Precisament ho farem amb una composició que porta per títol el nom de l'objecte que va ajudar a mesurar el temps mecànicament, el pèndol, una peça que és per a guitarra perquè la nostra convidada d'avui és guitarrista. Sentim El Péndulo, de Barry O'Sullivan.

0: Al Set de Sons fem música en família, però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
1: Hi ha persones que tenen l'habilitat de fer de la necessitat una virtut. Aquest és el cas de la convidada que tenim avui a l'estudi del Set de Sons. Ella és guitarrista clàssica i també és professora tant d'escoles de música com de secundària. La música i l'educació són les seves dues grans passions i per això, quan va veure que els seus alumnes de primer d'ESO no aconseguien assolir i entendre les qualitats del so, que són l'altura, el timbre, la durada i la intensitat, va decidir posar-hi remei. Avui ens explicarà com ho va fer. Meritxell Pubill, benvinguda a Set de Sons.
2: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
1: Fa molts anys que fas de professora de música secundària?
2: De professora de música a escoles de música em vaig estar 34 anys. I com a professora de secundària em fa 20.
1: Fa 20 anys, ja. Déu-n'hi-do.
2: Sí, tota la vida.
1: Per tu, quins són els principals reptes de, doncs, de ser professora de música a aquest nivell educatiu?
2: Sí, mira, quan arriben els nens a primer d'ESO, per ells és una nova etapa educativa. Hi ha canvi de professors, canvis de companys, canvi d'ambient, hi ha un canvi molt gros. I el més important és que crear un espai molt segur a dins l'aula, que se sentin confiats, perquè venen amb molta por. Els hi fa vergonya, més el primer dia, que s'hi han de cantar, que s'hi han de tocar, no saben qui són, i sobretot el primer repte és que vinguin confiats i transmetre'ls-hi molt de carinyo i tranquil.
1: Molta calma, no?
2: Exacte, sobretot la calma. D'altra banda, també un altre gran repte és que la música s'associa sempre a la xerinola, a disbauxa, a tocar, a cantar, a festa, i rebombori i desordre. I la primera cosa que se'ls ha d'ensenyar és que disciplina. Disciplina a l'hora de tocar, a l'hora de posar-nos, ha d'haver-hi silenci, ha d'haver-hi concentració, tots comencem junts i tots acabem junts. I aquest és un dels grans reptes que hi ha, de que sí, anem a passar bé perquè toquem tots junts, però ha d'haver-hi una disciplina i hem d'anar tots junts. Quan hi ha silenci, se comença.
1: Això són coses una mica que cal que tinguin clar per tal que l'assignatura pugui avançar, no? Però m'imagino que en el cas de la música, i segurament és de les poques assignatures que passen, no crec que passi amb les matemàtiques o amb la llengua catalana. Amb la música hi hauran nois i noies que en sabran molt perquè hauran fet l'extraescolar des dels 4 anys i n'hi hauran d'altres que no en sabran, doncs, perquè no han fet aquest extraescolar i llavors sabran, evidentment, el que se'ls ha ensenyat a primària. No? Suposo que hi ha com un gran desnivell en aquest sentit.
2: Sí, hi ha una gran diferència. Hi ha els que venen i no n'han fet mai de la vida música. Hi ha, com tu deies, de primària, que sí, que en venen i se recorden alguna cosa. I hi ha els que han fet música, a l'aula de música, amb un extraescolar, però que no ho poden convalidar perquè de moment encara no han fet l'examen pertinent. Per tant, imagina't la gran diversitat que hi ha. Però de totes maneres tot s'adapta. Llavors, aquests que no n'han fet mai tenen sempre, intenten que al seu costat n'hi hagi un que en sàpiga i que vagi ajudant, o bé senzillament se'ls hi adapta. Jo que sé, si fan una melodia i només poden tocar per la seva psicomotricitat o perquè no saben anar a temps, la primera nota o la fonamental de l'acord, i participen. Vull dir que és un grup i entre tots ho fem tot.
1: Tens molt clar, en aquest cas, doncs, de donar als nanos aquesta oportunitat que tinguin la sensació de ser-hi, no?, de participar-hi, de que és un grup, no? I cadascú amb el nivell que tingui, doncs, hi pot participar.
2: Sí, sí, fan les seves aportacions, tothom és important dins del grup. Encara que només toquin una pandereta o un copet, és important allò, perquè quan se'ls hi treu es troba a faltar.
1: Però, clar, en el currículum de primer d'ESO està establert que els alumnes han d'entendre les diferents qualitats del so, no?, que dèiem abans. I tu, doncs, com a professora, et vas adonar que aquestes diferències de nivell feia que alguns alumnes, doncs, no ho poguessin assolir, no?
2: És curiós que quan els nens venen de primària, a primària ja s'ha treballat el que són les qualitats, però quan entren el primer dia i els hi faig una petita introducció, No se'n recorden de res.
3: Què m'està això... parlant ara de les qualitats sí, del so, no?
2: No ho saben. Jo els hi dono pista. Aviam, un so com pot ser? Aviam, aquí, a partir d'aquí ja te diuen algú greu, llarg curt, fort piano o fort fluix, quins timbres coneixeu, i ho saben, però no hi saben posar el nom. Clar. Llavors dius, bueno, vale, pues si ja heu fet això, quina nota hi ha aquí? A la tercera línia, quina nota hi ha? I no ho saben, ho han fet a primària. Això com a... I llavors, bueno, comencem nosaltres, a secundària se fa el mateix que han fet a primària, però centra amb molta profunditat, no? Centra més. Uh-huh. I quan se fa l'examen, ja no se'n recorden. Clar, és molt frustrant i molt, molt trist com a professora que dius, en professor, portem aquí unes quantes sessions, com és que no te'n recordis? I això va fer... Que pensés una solució.
3: Vinga, va, explica'ns aquesta solució. Vas decidir doncs, posar-hi remei i vas fer dues propostes com complementàries, no? D'una banda un joc i de l'altra un llibre. Explica'ns una mica com va anar la creació i com es va començar a aplicar a les aules, primer.
2: Sí, el llibre em va venir, jo, quan vaig veure que... Bueno, que no havia maneres de que poguessin assimilar, interioritzar les qualitats del so, vaig dir, aviam, aquí m'agradaria fer alguna cosa perquè sempre més se'n recordessin, no? I com ho puc fer? I vaig dir, bueno, doncs a través d'una història. Les històries, a ells els agraden. Si expliques un conte, els hi agrada. Doncs, aquí. Però no sabia enllaçar això amb com explicar la història, no ho sabia. Uh-huh. Curiosament, feia poc que començaven a les fires de Girona i els nens estaven nerviosos, angoixats per quedar i quines atraccions pujaven, i aquí se me'n va encendre la bombeta. Uh-huh. Vaig dir, ah, i ja està. I vaig començar a tirar el fil dels nens. Dic, quines atraccions us agraden més? I van dir les de la por, aquesta, com se diu, de puja i baixa.
3: Com les muntanyes russes.
2: Exactament, les muntanyes russes, aquesta de disparar les boles, uh-huh, saps? I les escopetes. I vaig treure la informació d'ells. I vaig dir, vale, doncs ja està. La història que seran nens de la seva edat, doncs aniran amb una atracció de fires perquè veig que és el que a ells els agrada. Uh-huh. I aquí ho vaig enllaçar.
3: I aquí va néixer aquest Benvinguts a les atraccions del so,
2: sí,
3: que és una novel·la.
2: Sí, és una novel·la que són nens de la seva edat, que uh-huh, es coneixen a l'institut i que van amb unes atraccions de so i aprenen les qualitats.
3: És una novel·la, doncs, que els hi passen, ells han de superar com unes proves.
2: Sí, és com una mena d'escape room. Cada parc és una qualitat. Ella els diu, si voleu començar, podeu començar, però amb la condició de que no podreu sortir fins que no hàgiu assimilat o no hàgiu fet les proves que se us indiquen. I aquí és quan aprenen.
3: Durant les hores de classe llegiu un fragment d'aquesta novel·la. Depenent doncs, de quina qualitat vulguis fer i vulguis treballar aquell dia a la classe. I això doncs, va avançant, no? Llegiu aquest text, treballeu això, i després, quan va avançant el curs, fins i tot cada infant fa una composició pròpia. Sí. Això em sembla que és com acaba el llibre,
2: sí,
3: de fet.
2: El llibre acaba que quan els nens han passat les quatre atraccions que aprenen les qualitats del so, al final hi ha una última prova, que és de fer, de tot el que han après, fer una melodia de 8 compassos. Uh-huh. Quan jo estic a classe, passa exactament el mateix. Quan hàgim acabat el llibre, que ja saben les quatre qualitats, ells han de fer una petita melodia de 8 compassos. Jo els hi dono uns paràmetres, no? Que han de començar amb la tònica, aquí hi ha d'haver-hi una dominant, i aquí torna a haver-hi una altra tònica. Arrel d'aquí, feu-ho com vulgueu. Evidentment, llavors ho vaig arreglant una miqueta, no? Però ho fan exactament. O sigui, són capaços de fer una petita melodia.
3: Ostres, que se n'adonin que són capaços de fer una, sí, petita melodia és un gran pas, eh?
2: Sí, és molt, molt gratificant, de veritat, eh? Molt, i a ells també els agrada moltíssim, perquè llavors, si hi ha temps, a final de curs, ells ho passen amb un editor de partitures i veuen la seva cançoneta editada i com sona, que després, si ells volen canviar alguna de les notes, les
3: ho poden
2: canviar. Que després, en lloc de l'instrument, si han pensat en un piano i ho volen fer amb una guitarra, ho poden fer. I tenen la seva melodia.
3: Això obre moltes possibilitats, eh? Perquè els nens s'enganxin a la música. És una manera de transmetre'ls aquesta part creativa de la música, no? No és només aprendre doncs, el llenguatge, sinó que jo hi puc dir la meva, no? Això
2: sí,
3: és molt bonic.
2: Sí, és molt maco. I els engresco els alumnes, eh? Perquè quan venen ja demanen com segueix la història i tenen ganes i aprenen, pues, bueno, a part, no? Aprenen jugant, aprenen sobretot la creativitat, tota una sèrie de coses molt interessants.
3: I em sembla que a vegades ho has dramatitzat fins i tot a l'aula, eh?
2: Sí, sí, sí, sí. Depèn del grup. Les primeres vegades, o la primera introducció que parlo de la biblioteca, del poble i tot això, ho faig jo. I dramatitzo, vaig improvisant i, bueno, no, i li poso una mica de
3: salsa.
2: Sí. I després, quan presento els protagonistes, llavors dic, hi ha quatre voluntaris que vulguin ser els protagonistes, no? I quan una vegada ja han sortit, jo els hi dono un fragment que prèviament ja he escollit segons l'alumne que hi ha i així, i els hi deixo perquè s'ho preparin, que ho poden estudiar, improvisar, fer el que vulguin, ells explicant-ho en els seus companys.
3: És a dir, que les classes, Meritxell, jo crec que són d'aquelles que els alumnes ja deuen estar esperant tota la setmana, una mica.
2: Pues, no és per posar-me floretes, però jo diré sí, perquè venen contents. I clar, fem una mica de teatre, els que han de dramatitzar, i a vegades n'hi ha un que vol ser el narrador i que també vol fer, però bé, quan ho llegeixen i així, són trossets petits, tampoc és molt perquè els hi costa. I...
3: Ara que dius això de que els hi costa, de fet, esteu preparant la versió, podríem dir, d'aquest Benvinguts a les Atraccions del So, però en format còmic.
2: Sí, els alumnes a primer d'ESO, llegir els hi costa molt llegir. Sempre n'hi ha a la classe grans lectors, però és un mínim molt petit. La gran majoria els hi fa molta mandra llegir, i la novel·la hi ha molta lletra. Sí que hi ha il·lustracions, però n'hi ha molts que es perden en la lectura. I llavors vam pensar que seria molt bo que hi hagués un còmic. També, com a llibre de text, per si ells ho volien tenir, doncs poder-ho consultar, viure-ho, reviure-ho una altra vegada, tantes vegades com ho volguessin, que ho poguessin tocar. I també, doncs, com ara estem en una societat que tot és molt visual, doncs sí, això també els ajudaria més a les qualitats i estimar els llibres, tocar-ho, veure, ja quan he treballat tant, doncs vàrem considerar que el còmic seria una eina molt important.
3: A més, els nois i noies ara, precisament, doncs els agrada molt llegir còmics, no?
2: Sí,
3: hi ha molta aquesta tendència i, per tant, segurament els arriba molt més, no?, el fet de que sigui en còmic i recordar allò que ja heu fet a classe.
2: Exacte.
3: Que això també està molt bé i que ho puguin anar recordant. I aturem l'entrevista amb Meritxell Pubill un moment per descobrir més música del seu instrument, la guitarra. En aquest cas, sentirem la balada des d'Ames de Temps Jadis, una peça d'un dels grans noms de la guitarra contemporània, Roland Dienz.

0: I seguim endavant amb l'entrevista a la professora de música Meritxell Pubill, autora del joc Gong i la novel·la juvenil Benvinguts a les atraccions del so, pensats per fer més fàcil l'aprenentatge dels conceptes musicals. Meritxell, a banda de la novel·la i el còmic, també has creat un joc que, de fet, és un material complementari per aprendre les atraccions del so. És un joc que es diu Gong. Explica'm una mica d'on va sortir aquest Gong.
1: En un principi va sortir la novel·la. I vaig veure que faltava alguna cosa. Vaig dir, sí, vale, ho hem llegit, ho podem dramatitzar, però m'agradaria acabar d'enganxar els alumnes, perquè hi havia un filòsof americà, que era en Dewey, que deia que sobre la gamificació, que l'origen de tots els coneixements no és la raó, sinó l'acció i l'experimentació i l'exercici. I vaig pensar, ostres, aquí estaria molt bé fer un joc de cartes que, a més, doncs, complementar-ho, ja que ho estan llegint, dramatitzant, ho treballem a classe, a més, que també juguin simultàniament, igual com estan fent els alumnes. Uh-huh. Evidentment, havien de ser algú tàctil i no podria ser un videojoc perquè no m'agrada.
0: No calen més pantalles.
1: No, exacte, vaig dir, algú així manipulatiu i que sigui més sociable i que sigui més el tu a tu, no? Aquesta sociabilitat. Doncs, varen sortir això. Són quatre jocs de cartes en què cada una se treballa una qualitat. Ja l'altura, que és el memory, i se treballa del do 3 al sol 4, i aquí hi ha el nom de les notes. Llavors hi ha la durada, que són les figures, el valor de les figures i els silencis, i aquí se li diu el rellotge, que és un adaptat, que molta gent se li diu el burro, però amb figures musicals. Llavors tenim la intensitat, que és prendre la gradació del so, que un so no és només fort i piano, sinó quan, per exemple, tu puges o baixes una intensitat, si vols sentir la música més alta o més baixa, no vas directament al fort i al piano, no, sinó que puges el volum, i quan tu puges el volum o el baixes, estàs fent tota la gradació del so, que és el pianíssim, o el piano, mig fort, fort i fortíssim, no? I aquí, doncs, s'aprèn això, totes aquestes intensitats, que sàpiguen que existeixen, que no només és fort, piano. I després, finalment, l'últim joc és el timbre, que se li diu, són els instruments, la roda d'instruments. Aquí també treballem molt la creativitat, perquè primer jo els explico com se juga i deixo que ells juguin. Però ja a la segona o tercera partida, ells mateixos els dic, bueno, doncs ara intenteu vosaltres posar les normes, sabent com ho feu, no? Vinga, ho adapteu a algun joc que vosaltres ja sabeu, amb música, bueno, a través de la música, o us inventeu vosaltres les normes. I ho fan, I llavors, quan ja ho han fet, els dic, ara passeu davant de la classe i expliqueu com ho jugueu vosaltres. I si algun dels vostres companys que ho vulgui aplicar d'aquesta manera, doncs que ho facin. I clar, a més treballen això, no?, la creativitat.
0: T'ha sorprès alguna d'aquestes propostes que t'han fet els alumnes de joc amb les cartes?
1: Sí, n'hi ha que sí, que dius, ostres, mira, jo això no havia pensat mai, no? I estan bé, m'agraden.
0: Tu ho apliques a l'aula, però també m'imagino que són jocs que poden després fer-se servir a les famílies, no? O sigui, poden ser jocs de taula per
1: casa. Sí, i també per diferents edats. Vull dir, quan hem fet algun taller de presentació del Gong, això jo ho vaig pensar perquè era el currículum de primer d'ESO, de nens de 12 anys, però quan s'ha fet algun taller de presentació, han vingut nens de 5 anys. Llavors el que fem és adaptar. Si de les notes, en lloc del do 3 al sol 5 només saben 3 o 4 notes, doncs se treuen aquelles 3 o 4 notes. Clar. I a mica se'ls hi va anar afegint. Llavors, a vegades en el taller venen els nens, que ja venen un grupet i es posen en un grupet i els pares es queden allà patant la xerrada. I dius, no, veniu aquí també a jugar. I juguen, no? I veus que també s'engresquen. I també hi ha famílies que, amb els nens i els pares, que van jugant tots, no?
0: Quant de temps fa que estàs aplicant el Gong i les atraccions del so a l'aula?
1: Més o menys 4 o 5 anys. perquè abans de publicar-ho i etc, jo ja ho havia practicat. Mm-hmm. I com ja sabia que funcionava, vaig dir, pues vinga, va, acabem de...
2: Som-hi, no?
1: Però jo ja ho havia practicat a classe, ho havia fet amb targetes, bueno, ho havia fet jo en plan casolà, mm-hmm. amb cartolines, i com ho havia fet, i així, bueno, m'ho havia fet jo. I com vaig veure que sí que funcionava i que realment els nens ho aprenien, vaig dir, doncs vinga, va, acabem de fer el pas i som-hi.

0: Després de tot aquest temps i de la teva experiència, quina és la teva opinió sobre el valor pedagògic que té gamificar l'aprenentatge?
1: Bé, a part de que aprenen jugant, sense adonar-se'n, és molt curiós. També es treballa moltíssim el que és la concentració, la memòria, la creativitat, el com he dit. També aprenen les normes del joc. A vegades s'enfaden quan sempre hi ha aquell que no guanya.
0: Perdre.
1: Sí, a vegades rebota les cartes. Ah, ja no he jugat, tal i qual. Dic, ja no, però són les normes, hem de saber perdre, no? També és molt maco perquè afavoreix molt la sociabilització entre ells. S'ajuden molt perquè a vegades ho veus per sota la taula, o que es fan cops de colze i es van dient, ho veus, que es van dient el nom de les notes així, que l'altre no el vegi, i se fan senyals, i tot això, és molt maco, aquesta complicitat que allà, doncs realment és molt maco, i que se'n recorden, perquè després quan acabem, dic, va, les qualitats dels sols quines són? Ai, no ho sé, m'acaso, em diran, no, que
0: si
1: hem
0: jugat! Estat treballant.
1: I llavors diuen, ah, sí, això, dic, no, vale.
0: Mm-hmm. A vegades és l'experiència, no?, s'ha de connectar amb el contingut, no?
1: Sí.
0: Has après això.
1: Sí. No, i després està molt bé, perquè quan s'ha acabat tot, com un examen, no sé si dir-ho examen o no, no? Mm-hmm. Que els hi donen una partitura, i en aquella partitura han de dir alguna cosa. La partitura és una melodia, per exemple, jo que sé, Dins la fosca, vale? O El gegant del Pi, molt senzillet, els hi don, que són molt senzilles, i dic, què me digueu d'aquesta partitura? I clar, ja te poden dir quatre coses d'una partitura, i això ho han fet, ho han après jugant.
0: Jugant, passant-s'ho bé,
1: sí.
0: I tenim moltes ganes que arribi l'hora de música.
1: Ah, sí?
0: Que, sí, per tant, vulguis que no, la partida la tens guanyada, Meritxell, gràcies a això. Ja sigui en format llibre, en format còmic, que vindrà ben aviat, i també en format joc, el que queda clar és que és una proposta molt completa que pot ajudar molt els docents de música de primer d'ESO, tu ho has pogut comprovar amb pròpia pell.
1: Sí, sí.
0: I de fet has elaborat també una guia didàctica per als professors amb moltes propostes d'activitats que inclouen punts de trobada, no?, amb altres assignatures, que això està molt bé. Posem alguns exemples. Per exemple, doncs, no sé, agafes les atraccions del soi i les poses amb educació física, o amb matemàtiques,
1: sí,
0: o amb català.
1: Sí, vaig elaborar una guia didàctica. Prèviament em vaig mirar tot el currículum de totes les assignatures i les vaig relacionar.
0: Déu-n'hi-do!
1: Sí, i vaig ser capaç de poder-ho relacionar tot. Per exemple, de llengua anglesa, doncs podem fer una fitxa amb els protagonistes i han de fer una entrevista. Llavors, per exemple, també des de tecnologia es pot parlar sobre la insonorització dels sons. Per exemple, en català hi ha moltes frases fetes que ja ho feia express jo per poguessin treballar. També hi ha castellanismes. Uh-huh. I des d'aquesta vertent també es pot treballar.
0: Les matemàtiques em va semblar molt curiós. Fas una proposta de saber exactament la durada d'una partitura.
1: Ah, sí, a través d'una forma matemàtica poden saber quan dura una partitura.
0: Queda clar que tu veus la música una mica com una eina transversal de l'escola, no?, de l'educació.
1: Sí, la música ja es treballa des de maneres transversals. Per exemple, moltes vegades amb una cançó, doncs, si canten una cançó en anglès, uh-huh, aprenen la pronunciació, el vocabulari. També, si és, jo què sé, en anglès, el context social de aquella cançó, perquè en això, jo què sé, ara m'ho invento, una cançó protesta, què passava, uh-huh, què vol dir la lletra. A vegades també es poden canviar paraules, buscar un sinònim, o posar una lletra amb una melodia.
0: Per tant, queda clar, benvinguts a les atraccions del so, gong, són dues propostes que poden fer, doncs, que la música sigui molt més divertida del que ja és, i també les altres assignatures. Jo crec que a aquestes alçades de l'entrevista molta gent ja s'ha adonat que ets una persona molt inquieta, que sempre estàs amb les neurones funcionant,
1: sí,
0: i buscant
1: molt
0: maneres de fer les coses, doncs, més entretingudes pels teus alumnes, i segur que ja estàs gestant algun altre projecte.
1: Sí. Sí, bueno, de coses en tinc moltes a dins del meu cap. Ara, aviam, primer d'ESO, ja he fet això, les qualitats del so, que és justament gran part, o gairebé tot, el currículum de primer d'ESO. I ara estava jo pensant, ja fa temps que ho estic pensant, per tercer d'ESO, que normalment se treballa la història de la música. I ja tinc idees de com treballar la història de la música, o almenys una part, o almenys donar alguna coseta, per exemple, de les textures, com explicar-ho, que això és una altra, que les textures es fan un liu tremendo. I dius, bé, i ara com ho explico jo això? I ja li estic donant les voltes. En aquest cas seria tercer d'ESO.
0: Doncs estarem pendents d'aquesta part de la història de la música que també vols gamificar, per dir d'alguna manera, i fer-la més entretinguda. I si no, mentrestant tenim aquest Benvinguts a les atraccions del so i aquest gong i aquest còmic que està a punt d'arribar per fer-ho una miqueta més fàcil tot plegat. Meritxell, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Aquesta que hem sentit era Forest Mist, una boira lleugera en el bosc que ens ha regalat el guitarrista i compositor xilè Gerson Lizama.
1: Set de sons. Idees musicals per compartir.
0: El joc, com hem descobert avui, pot ajudar-nos a apropar els conceptes musicals als infants i, de fet, a la música mateixa. Tot seguit, us proposarem dues composicions en aquest sentit. Ens agradi poc o molt als pares i mares, les pantalles i els videojocs formen part de la vida dels nostres fills i filles, i això ho podem aprofitar al nostre favor. Per exemple, una bona manera de donar-los a conèixer la formació de l'orquestra és amb les bandes sonores de videojocs. Com a exemple, n'hem buscat una de molt coneguda, que a més sembla incombustible. Sentim tot seguit la música que Koji Kondo va crear per al joc Mario Bros. És amb la London Philharmonic Orchestra.

0: Set de Sons, amb Esther Plana. Benestar en cada nota.
1: Al Set de Sons ens agrada descobrir músiques que les comunitats, a poc, van convertint en himnes compartits. Els himnes ens fan sentir esperança i companyia en circumstàncies ben diverses, també en el dol. In Paradisum és el moviment final del Rèquiem de Gabriel Fauré i és potser una de les maneres més delicades que la música ha trobat per parlar de la mort. El text és molt senzill. Demana que els àngels condueixin l'ànima cap al paradís. No hi ha por, ni judici, ni dramatisme. Fauré s'allunya de la idea de foscor i proposa una mirada diferent. La mort com un pas, com un descans, gairebé com una llum que s'obre. Amb una escriptura coral lleugera i una melodia que sembla elevar-se, In Paradisum s'ha convertit en una música que moltes persones han fet seva en moments de comiat.

0: Tots necessitem la música. Set de sons.
1: De vegades, les primeres experiències de fragilitat ens ensenyen a mirar el món d'una altra manera. La cantautora Joni Mitchell va passar per una poliomielitis quan era petita, una malaltia que la va obligar a aturar-se i a lluitar per recuperar el cos. No va ser l'origen directe de la seva música, però sí una experiència que va marcar la seva sensibilitat, la consciència dels límits, la necessitat de resistir i d'adaptar-se. Anys més tard, aquesta mirada apareix en moltes de les seves cançons. A Lesson in Survival, Mitchell parla precisament d'això, de com aprenem a sostenir-nos en entorns que no sempre ens són favorables, de com trobem un lloc propi enmig de la complexitat.

0: I a tu, quina música t'ajuda? Si la vols compartir, ho pots fer al correu setdesons@3cat.cat.
1: Avui hem vist com el joc, la creativitat i la imaginació poden fer més comprensibles la música. De fet, ho diem sovint al Set de Sons, la música en si mateixa és un joc. Per això acabarem el programa d'avui amb un joc musical que va crear Duke Ellington, Disminuendo and Crescendo in Blue. Us hem acompanyat Dani Jiménez, els controls de vies de so, i qui us parla, Esther Plana. No deixeu mai de tenir Set de Sons.

0: L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, els planetes de Holst, dirigit per Xavier Puig.
1: Viurem l'estrena absoluta de Saturnalia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
0: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música Sant Cugat i Sabadell.
1: Entrades a osvallès.com.
2: 012, la millor resposta.
3: Confirmat? M'han robat el mòbil.
4: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
3: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
4: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
3: Tens raó.
5: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
6: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
7: a Catalunya Música.
6: A Catalunya Música.
8: Els actors Rosa Renom i Manel Barceló, amb el pianista Jordi Masó, ens proposen una lectura dramatitzada musicada sobre J.B. Foix, un dels grans poetes del segle XX. Foix per ell mateix és un recorregut autobiogràfic a partir d'una selecció dels seus poemes, textos publicats i correspondència. Estrena i única funció el 19 de maig al Teatre de Sarrià. Recomanat per Catalunya Música.
6: Linkat. A Catalunya Música.
9: Aquest diumenge a Músiques Empoderades parlem de si els plans d'estudi dels conservatoris estan prou actualitzats. I ens preguntem si els conservatoris encara responen a un model del segle XX. I què en diran les empoderades?

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom i benvinguts al programa Homes Clàssics, aquí a Catalunya Música. Sembla, Pedro, que fos ahir, però ja fa un any, eh? Un any ja, que li vam dedicar la setmana al fantàstic compositor rus Piotr Ilyich Tchaikovsky.
2: Home, Albert, però què fas?
1: Que donar la benvinguda.
2: No.
1: A veure si ara ja tampoc podré donar la benvinguda.
2: No, a veure, el que acabes de fer no és propi d'aquest programa, eh?
1: Perquè sí, no. a cada capítol diem hola, benvinguts aquí,
2: sí, home, clar,
1: música.
2: Que sí, però normalment fem una mica de misteri, donem unes quantes voltes al cap d'una estoneta, llavors diem quin és el tema, però no hi acabem d'arribar i
1: vull dir... Escolta'm una cosa, qui ha dit el tema de la setmana? Perquè jo no he dit el tema de la setmana. Jo he dit, senzillament, que fa un any vam dedicar la setmana a Tchaikovsky.
2: A veure, sí, tens raó, però clar, per això jo crec que almenys els oients més fidels... No sé, ja saben quin és el tema de la setmana.
1: A veure...
2: Jo crec que sí.
1: Sí, bé, d'acord, però sempre hi ha oients
2: que sí.
1: Sí, però sempre hi ha oients que ens descobreixen de nou. Per tant, potser molts no saben que aquesta setmana anirà no de Tchaikovsky, sinó de Brahms.
2: Ah, molt bé, ja està. Ja està. Ara sí que no hi ha cap dubte, eh? Però, escolta'm, va, expliquem-nos una miqueta.
1: Sí, a veure, el cas és que resulta que tal dia com un 7 de maig, tot i que amb uns quants anys de diferència, van néixer dos dels més grans compositors de la història, Johannes Brahms, per una banda, i Piotr Ilyich Tchaikovsky, per l'altra. I és per això que vam decidir dedicar una setmana a cada compositor, però cada dos anys, fent una mena de biennal, no?
2: Exacte, sí, com que l'any passat li va tocar Tchaikovsky, doncs aquest any li toca Brahms, i aquesta serà una setmana molt intensa, perquè la veritat és que hem parlat molt del Brahms jove, no? Especialment de la seva relació amb el Schumann,
1: sí,
2: per exemple.
1: Sí, sempre ens porta cap al morbo, eh?
2: Exacte, però aquest any volem centrar-nos més en la seva etapa ja com a compositor consolidat i compositor reconegut, no? Quan estava més o menys al voltant dels seus 45 anys.
1: Per tant, a la maduresa creativa.
2: Exacte.
1: Per tant, anem començant, que tenim moltes coses a dir.
0: Escolta tots els programes al web catmusica.cat/homesclàssics.
3: Dilluns.

0: Que bé començar una setmana dedicada a Brahms escoltant Beethoven.
1: Sempre està bé escoltar Beethoven.
0: Sempre va de gust. Sempre. I prengui la seva dosi diària de Beethoven.
1: Exacte.
0: No li farà cap mal, tot el contrari. Per què posem Beethoven? Doncs perquè, ja ho sabeu, no? Una mica la història, ho hem explicat en més d'una ocasió, el mateix Johannes Brahms afirmava que sentia el pes de la llarga ombra de Beethoven a les seves espatlles, i això va fer que la seva producció en el camp de les sinfonies no arribés fins a la maduresa. De fet, ara m'hi fixava, Pedro, la sinfonia que estem escoltant, la cinquena de Beethoven, és el seu opus 67.
1: Sí.
0: En canvi, la primera de Brahms és l'opus 68.
1: Sí.
0: O sigui,
1: clar, Beethoven ja en portava 5,
0: en portava 5, amb el seu opus 67.
1: Per no dir quantes en portava Mozart.
0: I tant, hauríem de mirar, sí, està clar.
1: Sí, sí, sí. Fixa't, just ara començant dèiem que aquesta setmana ens centraríem en una etapa de la vida de Brahms al voltant una mica dels seus 45 anys, i si pensem en qualsevol dels grans compositors de la història, almenys els que van arribar amb aquella edat, que no tots ho van fer,
0: malauradament. No.
1: Doncs això, si pensem en grans compositors de 45 anys, la majoria tenen ja unes quantes sinfonies escrites i, de fet, una carrera ben consolidada, no?
0: I una creativitat ja més que desplegada.
1: I tant.
0: De fet, això últim sí que passa amb Brahms, no? Com avui veurem, la seva carrera cap a l'any 1876 estava molt consolidada i li havien començat a arribar molts reconeixements públics. Però en quant a la seva producció sinfònica, doncs la veritat és que encara... La veritat és que no havia estrenat cap sinfonia.
1: No, i és que, a veure, era totalment veritat el pes que sentia Brahms sobre les seves esquenes, eh? Tenint a les mans la partitura de la cinquena de Beethoven, que ara està sonant de fons, no? I tenir el repte de compondre alguna cosa millor, home, realment angoixant, no?
0: Home...
1: He de ser millor que això.
0: No. Clar, però... Ja. És que les comparacions...
1: A veure, més que millor, he d'evolucionar alguna cosa,
0: no? Clar,
1: haig
0: d'anar més enllà, no? Clar. Perquè repetir el mateix model... Bé, i més fixeu-vos, l'any 1853, el propi Robert Schumann, clar, diu de tu, en aquest cas de Johannes Brahms, diu que era l'elegit.
1: Per tant, si ets l'elegit...
0: Clar, tu plegat, ostres, jo ara com em poso a escriure una sinfonia amb tot aquest context, no? Mm. Clar, i per això, segurament els primers esbossos de la primera sinfonia de Brahms són d'aquella mateixa època, cap a l'any 1854, aproximadament, però no va ser fins 22 anys després que no acabaria decidint-se, en aquest cas, per completar una partitura que suposaria el seu debut en el món simfònic.

0: Clar, jo no sé si seria el destí, la casualitat o jo què sé què, però abans escoltàvem la cinquena sinfonia en do menor de Beethoven, que porta l'opus 67, i aquest és l'inici de la primera de Brahms, que casualment, i poso casualment entre moltes cometes, està en do menor. I no t'ho perdis, abans has dit, no?, el número d'opus de la primera de Brahms, opus 68. O sigui, la cinquena de Beethoven, 67.
1: I aquesta?
0: 68.
1: Sent la primera.
0: Sí. Home, jo crec que amb raó Hans von Bülow va dir que aquesta era la desena de Beethoven, no?
1: Sí, sumem-hi un element, una pedreta més a la motxilla beethoveniana que portava a l'espatlla Brahms per sumar arguments, no?
0: I tant, sí, sí. Ja.
1: De totes maneres, sembla que presentem un compositor acomplexat, amb por i dubitatiu, però en realitat la música de Brahms...
0: No.
1: És a dir, no trasllada aquesta sensació.
0: Mira,
1: és grandesa,
0: i tant.
1: Intensitat,
0: i tant.
1: És música germànica, no?, amb tot el que això implica. Mm. Té aquesta força, determinació, decisió, estructura. Clar, aquest principi de la sinfonia és realment espectacular. I just arrenca la sinfonia amb aquesta espectacularitat.
0: Sí, totalment, totalment. Però també és veritat que la influència dels Schumann, especialment de Clara Schumann, va fer que li consultés moltes de les seves decisions. I ella mateixa... li va fer canviar d'opinió en alguns casos, eh? I un dels exemples més famosos és aquest.

0: Home, aquest és el famosíssim inici del que havia de ser una sinfonia de Brahms.
1: Clar, és que, de fet, ara aquí paréssim la gravació i no escoltéssim el que vindria després, que sabem que vindrà un piano meravellós, perquè és un concert fantàstic, i et diuen que això és una sinfonia. Tu creus? Perquè té tota la intensitat, la forma, per fer-te creure que és una sinfonia, i a més una sinfonia d'aquestes que són potents. I més fora d'antena fèiem números també, no? La primera de Beethoven és l'opus 21, la sinfonia número de Beethoven. Aquesta obra és l'opus 15 de Brahms. Per tant, coincidiria en l'època en què un compositor ja té la inquietud suficient com per fer una sinfonia.
0: Sí, habitualment és estrany que la sinfonia 1 sigui l'opus 1.
1: Sí.
0: Moltes vegades l'opus 1 són obres de cambra, són obres més petites. I llavors, doncs això, cap al cap de 10 opus 15, no? Doncs 20, en el cas de Beethoven, doncs et trobes la primera sinfonia.
2: Dimarts,

0: Aquesta és la cançó Alte Liebe.
1: Fixa't que estem parlant diferent.
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: com
0: sí,
1: ens,
0: sí,
1: ens condiciona la música.
0: Exacte, doncs això, la cançó Alte Liebe, Vell Amor, Vell amb B baixa, eh? Mm. La primera de les 5 cançons, Opus 72, que Brahms va compondre entre el 76 i el 77. Sense cap mena de dubte, són cançons que desprenen un romanticisme espectacular i una melancolia,
1: i tant,
0: doncs força allunyats de la potència i la força de la seva producció simfònica, no?
1: Segurament aquest temperament se'l guardava per la seva segona sinfonia, aquesta energia,
0: sí,
1: no? I és que, com dèiem al principi, no? Malgrat haver estat 22 anys preparant, component, revisant, patint i retocant la seva primera sinfonia, només va trigar un any en compondre la seva segona, que va arribar, doncs el que dèiem, l'any següent de l'escena de la primera.
0: Entonces, ara en parlarem, de la segona sinfonia, que sense cap mena de dubte serà la nostra protagonista d'avui, però abans m'agradaria seguir destacant la gran producció de cançons que va compondre Brahms aquell 1877, i és que, fixa't, si abans parlàvem dels opus 70 i 72, home, alguns haureu pensat, escolta'm, i l'opus 71?
1: I l'opus 69.
0: No, exacte, no? Exacte, sí, sí, doncs fixa't, l'opus 69 són 9 cançons compostes l'any 1877, i l'opus 71 són 5 cançons més compostes aquell mateix any.

0: Mira que a mi no se m'acusarà de que no m'agradi la música sinfònica.
1: De fet, perquè se t'hauria d'acusar de tal cosa.
0: No, ara, i ara t'explico. De fet, clar, jo dirigeixo orquestres, vull dir, m'agrada el món sinfònic, m'encanta. Però de vegades amb aquest món que vivim, tan alterat, perquè és un món alterat, jo crec que és un qualificatiu idoni,
1: sí, sí.
0: No? És un món alterat,
1: sí, sí.
0: Que fa que nosaltres estiguem alterats, que fa que nosaltres...
1: Anem corrent, sempre patint.
0: I ja, sí, sí. I ja no això, fins i tot el nostre caràcter, no? És un caràcter agri, de vegades.
1: Perquè estem el teu baixant, especialment, sí.
0: Sí, doncs el teu ja. Veus? Veus? Quina pau dona de sobte escoltar un piano i una veu, i des d'aquí, ostres, us animo a que aneu a concerts d'elit, a concerts on només hi ha un piano i una veu, on t'arriba tant i de sobte et baixen les pulsacions.
1: És un moment, sí.
0: És un moment realment màgic, perquè t'estan cantant. A més, normalment els concerts d'elit, a no ser que es facin, doncs, això, el Liceu, el Palau de la Música, etc., es fan en sales més aviat petites, no?
1: Sí, estic és la gràcia, de fet.
0: Amb el Live Victoria, per exemple, que fan allà a l'Hospital de Sant Pau. Que ho tens tan a prop i ho sents com ho estem sentint ara.
1: Sense respirar els intèrprets.
0: Exacte. I és un moment realment de pau que jo crec que
1: surts
0: necessitem.
1: Surts diferent que com entres.
0: Totalment, totalment.
1: A mi em passa quan vaig a aquest tipus de concerts, i sembla que tu també, un cop hem comentat, que quan torno, clar, jo visc a Olesa i aquests concerts són a Barcelona, tinc una estona de cotxe fins a casa. És un trajecte de pau. Ràdio, o sigui, la ràdio aturada, en silenci.
0: En silenci, no?
1: I tornar cap a casa amb aquesta serenor que et dona aquest tipus de música. A l'anada és diferent.
0: Sí.
1: Vas escoltant, vas pensant, potser truques al Pedro perquè hem de fer no sé quin projecte, no sé quina història, i el tornes allò, pau, serenor. I és veritat, i és el que hem dit moltes vegades, a nivell de recursos és una veu i un piano, és pràcticament el mínim que pots aspirar, però el resultat no és mínim, és una obra cosa, si hi ha bons intèrprets, evidentment, és com molt, molt grandiloquent. I realment val molt la pena aquestes opcions, no? Com el Festival Live Victoria o d'altres, que encara ho conceben amb aquesta proximitat i aquesta idea de poc públic amb una sala petita o relativament petita per aquesta comunió que genera entre els intèrprets i el públic.
0: Quan hem estat, per exemple, al Festival de Peralada, a l'Església del Carme, no? que és una cosa tan íntima, no?
1: Sí.
0: I sents... ara no sé si va ser el Matías Goerne que vam anar a veure fa uns anys, o un cantant, o també...
1: Ludovic Tézier, vam veure.
0: I el Ludovic Tézier, exacte.
1: La Diana Damrau, Nervia Rial...
0: I dius, ostres, t'arriba.
1: I tant, que t'arriba.
0: T'arriba molt.
1: I tant. En tot cas, tornem a Brahms, tornem a posar els peus a la terra, perquè fixeu-vos la quantitat de líder que va compondre Brahms en poc temps, L'Opus 69 són 9 cançons, els 74 són 4 cançons, i els Opus 71 i 72, 5 cançons cadascun. Per tant, si no em fan els números, 23 en total.
0: No només això, Espera't, perquè aquell mateix 1877 començaria altres conjunts de cançons que conformarien els Opus 75 i 86, que tenen entre els dos... Entre els dos conjunts, 10 peces, entre líder, romances i balades.
1: Brahms, el liderista, no? Un digne hereu de Schubert o Schumann.
0: És que moltes vegades pensem en Schubert només,
1: sí,
0: com el gran liderista, sí, i de vegades fins i tot Schumann, però Brahms...
1: Absolutament. El que té Brahms és que la seva obra sinfònica és espectacular, no?
0: Clar.
1: En tot cas, aquesta gran quantitat de producció de líder, de cançons, compaginada amb la composició de la seva segona sinfonia, té a veure, sens dubte, amb el moment vital que vivia Brahms precisament en aquella època.
0: És que no pots separar la vida de com surten les obres, no? I és que l'estiu de 1877 va ser un període precisament tranquil i inspirador per Brahms, en el que va aprofitar especialment la seva estada a Porchach, al Wörthersee, un poble molt pintoresc, a la vora del llarg Wörthersee, a la regió de Caríntia, Àustria, justament per fer una cosa que no fem, que és respirar. Per respirar, per inspirar-se, per compondre no només moltes cançons, sinó, evidentment, doncs, també la segona sinfonia, a la qual ara, doncs, hi entrem de ple.

0: I és que en aquest entorn natural, tranquil i inspirador que ara comentava el Pedro, sembla haver-se reflectit profundament en l'ànim general de la segona sinfonia de Brahms, de la que ara estem escoltant-ne el seu inici. Allà a Brahms, en aquest context, no?, idíl·lic, va gaudir d'un període de treball intens, però que va ser satisfactori, perquè mentre componia aquesta sinfonia també va treballar en altres obres notables, com un motet i alguns líder més, tots ells amb un caràcter contrastat amb el caràcter radiant d'aquesta sinfonia, la qual cosa il·lustra la capacitat de Brahms per abordar emocions complexes dins d'un mateix cicle creatiu, que no és precisament fàcil.
1: Sí, sí, encara que Brahms va descriure irònicament amb un amic aquesta sinfonia com tan melancòlica que no la podrà suportar, i va suggerir que la partitura hauria de sortir amb dol per la seva suposada tristesa, home, la realitat és gairebé el contrari. Moltes vegades ell mateix era molt irònic i tenia molt d'humor, no? Malgrat aquella imatge que tenim del Brahms.
0: El rigor, no? Gran, sí. No, i que sí, la seva música és molt rigorosa, també.
1: Sí, sí, sí. De fet, aquesta és una de les seves creacions més serenes, optimistes i lluminoses, eh? Aquesta fórmula irònica reflecteix el sentit aquest de l'humor que dèiem i la complexitat emocional de Brahms i recorda alguna cosa més profunda del seu caràcter musical. Dimecres,

0: El programa anterior ja ens vam adonar, no?, que el catàleg de Lieder de Brahms, en l'època en què estem centrant aquesta setmana, podríem dir que és gegant.
1: I tant.
0: És bastís.
1: Impressionant.
0: I si l'any 1877 va compondre molts cicles de cançons, el 1878 va seguir-ho fent. A més, igual que l'any anterior, enmig de grans creacions orquestrals, que sembla que t'hagin d'absorbir tot el temps, doncs ell troba el temps encara per fer aquestes petites joies musicals.
1: I, de fet, també, com dèiem al programa anterior, això ens demostra la gran versatilitat de Brahms, no?, sent capaç de compondre obres d'un intimisme i una melancolia extrema, a banda de ser un format petit, no?, quan fa Lieder, no?, almenys en quant al nombre d'executants, i en canvi tenia una rauxa increïble en obres de gran format, com veiem a la Sinfonia número 2, que va escriure l'estiu del 77.
0: De fet, aquesta que sona és una de les cançons opus 86 de Brahms, un cicle de 6 Lieder, que va escriure entre els anys 1877 i 1882. Uh-huh. I potser si estava tants anys per completar un cicle sencer, precisament perquè enmig es complicava la vida, no?
1: O no.
0: En tot cas, iniciava projectes d'obres de gran magnitud, no? Com el seu genial concert per a violí i orquestra en re major, opus 77.

0: És una obra meravellosa, però en tot cas no ens deixem endur per l'entusiasme, que és el que ens porta a escoltar obres com aquesta, que podríem escoltar-la ja fins al final. Fixem-nos-hi, d'aquesta llarguíssima introducció orquestral, eterna. Que, a més a més, això sempre em fa pensar en el violinista que està allà al costat, o la violinista, que està allà al costat del director, amb el violí a les mans, esperant que li toqui un moment per entrar, conscient de la intensitat del que li ve tot a sobre ara mateix, no? Doncs, en tot cas, més allà d'això, qui dubta que Brahms componia veritables sinfonies amb solista, en aquest
1: cas. Amb solista. És una gran definició, perquè, home, la tensió que li pot generar, com deies ara, al solista, el fet d'haver d'estar-se esperant tanta estona amb l'orquestra sonant. Solista de violí amb 40 violins al costat, que són molt bons, normalment.
0: Clar. Sí.
1: Vull dir, clar...
0: A mi em fa pensar, això ho diem molt, sense comparar, interpretar això amb el fer una xerrada, però jo sempre, amb el Pedro, sempre dic, el pitjor moment que hi ha d'una xerrada, quan ara tenim la sort que fem xerrades a llocs importants com l'Auditori de Barcelona, no? I tens l'auditori ple, i em diuen, no, avui ha vingut molta gent, em van dient, ha anat molt bé, ha vingut molta gent.
1: 2.000 persones.
0: Exacte, estàs a punt de sortir, també m'ha passat al Liceu, Doncs aquell punt de sortir és el pitjor que hi ha al món. És aquella tensió inhumana.
1: Sí, però imagina't que surts i t'has d'esperar 5 minuts.
0: Aquí no volia anar a parar. Perquè jo estic a punt de sortir i vaig mirant els guions, repasso, tinc el Pedro, que això ajuda molt per poder parlar amb ell i tal. Però imagina't que estàs allà al mig, amb el violí a les mans, sense la partitura.
1: Exacte.
0: I amb tots aquests, si són 2.000 persones, doncs amb aquells 4.000 ulls mirant-te.
1: I que després no comences dient... Bon dia.
0: Sinó
1: que comences fent...
0: Sí.
1: Aquesta entrada, no?
0: És brutal.
1: Supercompromesa. Doncs bé, jo crec que està clar que qui devia assessorar Brahms per compondre això tenia molt de... No sé, a Lleida li diem temple.
0: Gran caràcter, no?
1: No, i tranquil·litat i allò...
0: I també penso que molt de... És a dir, com a intèrpret has d'estar molt convençut que saps tocar-ho molt, molt, molt bé.
1: En tot cas, havia de ser un gran violinista.
0: Això no hi ha dubte. Clar, de fet, no era altre que Joseph Joachim.
1: Exacte.
0: Vull dir que realment era un grandíssim violinista, que era un gran amic de Brahms i un dels violinistes més importants, ja no d'aquella generació, sinó de la història.
1: I tant.
0: Per com interpretava, però com també per la seva influència ha quedat palesa en obres de compositors tan importants com Brahms. Però anem a pams, perquè ara el que volem fer és endinsar-nos una miqueta, no?, en aquest concert que és... impressionant.
1: Doncs sí, i és que el concert per a violí en re major opus 77 és, sens dubte, una de les obres més emblemàtiques del repertori per a violí i orquestra. Escrit, com dèiem, l'any 1878, és l'únic concert per a violí que Brahms va escriure al llarg de la seva vida i un dels més importants del període romàntic. De fet, la peça va ser dedicada i concebuda per al seu amic íntim, el violinista hongarès Joseph Joachim, una figura clau en la música del segle XIX i un intèrpret de referència per als compositors de l'època.
0: Deixa'm dir que d'aquí poc s'interpretarà precisament a l'Auditori de Barcelona aquest concert per a violí, no? Tot i ser una peça essencial del repertori violinístic i un pilar per a orquestres i solistes, encara que sembli mentida, aquest concert no va ser acceptat de manera unànime des del primer moment. La seva composició, estrena i evolució reflecteixen tant la personalitat de Brahms com les seves relacions amb altres músics destacats i les expectatives del públic, i també, com no, la crítica del seu temps.
1: De fet, de manera velada, però ja m'he estat fent 5 cèntims una mica del caràcter de Brahms aquests dies, Allò del matalot, allò de...
0: El caràcter, l'autoexigència...
1: Clar, per entendre aquest concert, precisament, cal conèixer la figura de Brahms mateix, no? Un compositor conegut per la profunditat i el rigor de la seva música. Com sabeu, ell era un pianista virtuós des de la infància, doncs, clar, va desenvolupar una obra que, com estem veient aquesta setmana, té sinfonies, música de cambra, concerts, lieder, música coral i molt més, però sempre amb una profunda consciència estructural, no?, i una forta connexió, doncs, amb la tradició musical anterior, cosa que també feia que, quan dirigia, i que li va comportar, de fet, crítiques per part dels seus col·legues contemporanis.
0: Tot i aquest domini musical general, Brahms mai no es va sentir completament còmode amb la instrumentació per instruments que no tocava ell mateix, com, per exemple, ho era el violí.
1: Exacte.
0: El seu instrument era el piano i el dominava... Això li permetia dominar la seva imaginació sonora. I quan abordava composicions per violí o altres instruments, solia demanar consell... Això em sembla molt intel·ligent per part seva, no? Demanava consell als intèrprets més experts, no? Si tenia una mica era Joachim, que tocava molt bé el violí, és lògic que recorrés a ell quan volia desenvolupar aquest concert. Per tant, aquesta manera de treballar explicaria, en part, per què el concert per a violí va ser tan laboriós en la seva concepció i implementació.

0: I atenció, perquè hem canviat de compositor, eh?
1: Sí.
0: Una composició aquesta, a més, que no pot ser més romàntica, eh? No pot ser més romàntica. I del romanticisme, també. Les dues coses. I és que la figura de Joseph Joachim, que no només va ser un gran violinista, sinó que també va compondre obres com aquest Nocturn, per violí i orquestra, opus 12, que tenim ara mateix de fons.
2: Dijous,

0: deixa'm dir també que avui és l'aniversari de Tchaikovsky, sí. Per tant, per molts anys, Piotr Ilyich Tchaikovsky.
1: Exacte.
0: I malgrat avui estem centrats en Brahms, perquè ja sabeu que tenim aquesta dualitat, fem com bicentenaris, no? De tant en tant fem l'aniversari de Tchaikovsky.
1: Sí, de cada dos anys.
0: Cada dos anys, exacte, i quan no és Tchaikovsky és Brahms i a l'inrevés. Per tant, centrats en l'aniversari de Brahms, no hem volgut començar amb una obra de Brahms, segurament... Bé, potser l'heu reconegut, no sé si l'heu reconegut, però podria ser que així sigui. Però és una obra que precisament li van dedicar, per tant, un regal que li van fer a Brahms.
1: Exacte, no? Hem començat per un regal d'aniversari.
0: Així mateix. No?
1: És així, sí, sí. Ara en parlarem, però abans fem una miqueta de repàs de la situació vital de Brahms cap als anys 1877 i 78, perquè en aquell temps Brahms doncs, ja era conegut com una figura destacada en el món de la música. De fet, ja formava part del jurat, per exemple, que va atorgar el Premi Estatal de Viena al compositor, aleshores no gaire conegut, Antonín Dvořák.
0: Sí, senyor.
1: I fixa't, li van donar el premi en tres ocasions, eh? Primer al febrer del 75, més tard al 76 i al 77. A més, Brahms va recomanar amb èxit, doncs, Dvořák al seu editor, el famós Simrock. Que no és que portessin molt bé, no es portessin molt bé. Dvořák i Simrock no es van portar gaire bé. Bàsicament per la alemanitat de Simrock.
0: Tu volia portar cap al seu terreny.
1: Exacte,
0: volia vendre partitures.
1: Exacte. Els dos músics, parlem ara sí de Brahms i de Dvořák, es van conèixer personalment per primera vegada l'any 1877. I aquell mateix any Dvořák doncs, va dedicar a Brahms el seu quartet de corda, Opus 34, del qual doncs, ara està sonant de fons el seu primer moviment.
0: Exacte, Dvořák va completar el quartet el 18 de desembre del 1877, tot i que probablement va començar-lo a escriure el juliol d'aquell mateix any. Va ser escrit en un període marcat per una profunda tristesa personal, i és que just mesos abans havien mort els seus dos fills. Imagineu-vos el brutal impacte que això pot significar per qualsevol persona, siguis un músic, no? L'obra, com hem dit, està dedicada a Johannes Brahms, que havia estat clau en la carrera de Dvořák, en recomanar-lo al que deia el Pedro, al seu editor Fritz Simrock, després que el compositor txec guanyés tres vegades el Premi Estatal d'Àustria, que no és poca cosa, eh?
1: Jo suposo que a partir de llavors van posar aquella famosa norma de que si guanyes el premi un any després no et deixen tornar a presentar.
0: Pots tornar-te a presentar, però no et valorarem.
1: Exacte, sí, sí, sí. A veure, musicalment aquesta obra és una de les més expressives i introspectives dins de la producció musical de cambra de Dvořák. Té aquest quartet quatre moviments tradicionals, amb una duració d'uns 30 i tants minuts, uns 30 pocs minuts. I combina elements dramàtics, lírics i populars, amb una sensibilitat romàntica doncs, típica, no?
0: Clar.
1: Primer moviment, Allegro, obre amb un re menor intens, establint doncs, el caràcter apassionat de l'obra. El segon, que el titula A la polca, doncs, fixat, és un allegretto scherzando, es basa en una, podríem dir, estilització lleugera d'una polca, però amb una expressivitat menys festiva i més reflexiva. Una mica aquella densitat que en realitat li agradava a Brahms, no?
0: Sí.
1: Més reflexiva que la dansa folklòrica original, perquè al cap i a la fi una polca doncs, és una dansa lleugera, sí. No? I aquest contrast doncs, mostra també l'habilitat de Dvořák per utilitzar formes populars d'una manera més profunda i artística.
0: El tercer moviment, que és un adagio, és especialment líric i melancòlic, destacant pel seu caràcter contemplatiu i per l'equilibri entre passió i serenitat, amb una rica interacció entre els instruments que recorda a la seva música coral o la música sinfònica, podríem dir, més densa, més profunda. Finalment, el quartet conclou amb un poco allegro, que, tot i la seva energia rítmica, manté un to que és completament alegre, deixant una impressió de tensió interna que reforça la coherència emocional d'aquesta obra.

0: Només cal escoltar-lo, no? És una peça del període romàntic claríssimament i mostra la influència de la tradició centroeuropea, com també la veu personal de Dvořák, que aquesta és la gràcia, no?, d'un compositor que és capaç de combinar l'expressió lírica profunda amb estructures clàssiques ben definides i sense cap mena de dubte devia agradar molt a Brahms aquesta idea, aquesta manera d'escriure, no?, que sentia una admiració profunda per Dvořák.
1: Home, és que acabes de definir una mica també l'estil de Brahms,
0: clar,
1: en el fons, no? Aquestes estructures clàssiques ben definides és el que ell defensava,
0: és,
1: no?
0: Com a bon alemany.
1: Clar, i fixa't, això que s'havien conegut aquell mateix any 1877, l'any que Brahms estava component la seva segona sinfonia.

0: Ara farem una miqueta de safareig.
1: Vinga, perquè marro.
0: No, més que marro, és curiositat, no? Perquè és en aquesta època que Brahms... Atenció, això no ho diem gaire, però són persones i al final també els hi afecta la seva imatge, no?
1: Clar.
0: Doncs Brahms en aquella època va decidir canviar la seva imatge. Ell, o sigui, si vosaltres teniu al cap la imatge del Brahms jove... No?
1: Sí, però quan pensem en Brahms no ens ve... Almenys no. A mi em ve Brahms barbut.
0: Sí, però si pensem en el Brahms jove...
1: Quan era guapo, no? No, és veritat. Té una cara, no?, molt finet, molt mono.
0: Exacte,
1: sí.
0: Exacte. I portava doncs, el cabell una miqueta llarg,
1: sí,
0: i tal.
1: Sí, roset.
0: Exacte. Uh-huh. Doncs ell, en aquella època, va decidir canviar la imatge. Sempre, com dèiem, anava afaitat, però l'any 1878... De sobte, un dia no, perquè devia passar uns quants dies,
1: sí,
0: no?
1: Bé.
0: Doncs va sorprendre els seus amics, deixant-se créixer la barba, que acabaria definint la imatge del compositor ja fins al final dels seus dies. Si us fixeu amb les fotos que posem al nostre web per definir els programes...
1: Aquests capítols que esteu escoltant ara, sí.
0: Exacte. Amb aquella foto surt Brahms amb aquesta barba típica.
1: Estem els tres, una dia que ens vam trobar.
0: Exacte. Sí. Pren una cervesa amb ell, no?
1: Exacte.
0: Però és veritat que home, és una imatge molt icònica.
1: Absolutament.
0: Aquesta de la barba llarga, no?
1: És la imatge icònica de Brahms, és aquesta. N'hi ha més, però la més coneguda és aquesta, a més a més, aquesta cara amb una mirada molt severa,
0: sí,
1: a més,
0: exacte.
1: I aquesta barba molt poblada.
0: Tot i que tenia sentit de l'humor,
1: Sí, però aquesta imatge no ho sembla.
0: No ho sembla. Exacte.
1: En una carta al director Bernard Scholz hi escrivia: "Vindré amb una barba normal", això li deia Brahms, "prepara la teva dona per una visió espantosa".
0: O sigui, ell mateix es veia diferent, no?
1: Clar.
0: Sí.
1: El cantant George Henschel recordava que després d'un concert va veure un home desconegut, més aviat corpulent, d'alçada mitjana, amb cabells llargs i una barba espessa, que amb veu profunda i rugallosa es va presentar com a music director. Poc després, tots dos van esclatar a riure davant l'èxit perfecte de la disfressa que portava Brahms, que era aquesta nova imatge. No? De fet, encara que sembli que era una persona molt esquerpa, com dèiem, aquesta mirada molt severa que associem a la seva imatge, episodis com aquest expliquen que realment era donat a les bromes.
0: Exacte, sí. L'any 1878, ja amb aquella barba, va començar a esbossar el seu concert per a piano número 2, l'Opus 83, dedicat al seu mestre Marchen. Hans von Bülow el va convidar a estrenar l'obra l'any 1882, un cop acabat, amb l'orquestra de la cort de Meiningen, iniciant així una col·laboració important. Von Bülow el situaria entre les tres Bs i escriuria a la seva esposa: "Saps què penso de Brahms? Després de Bach i Beethoven, el més gran i sublim de tots els compositors".

0: I quina obra més fantàstica, eh? El concert per a piano número 2, opus 83, de Johannes Brahms, el que n'estem escoltant al tercer moviment. És una... No, estem escoltant el tercer moviment del concert 1.
1: El concert 1.
0: Doncs el concert 2, no aquest, sinó el concert 2, opus 83 de Brahms, és una de les obres més importants que es van escriure per a piano i orquestra durant el seu període romàntic.
2: Divendres,

0: Però Brahms no només va compondre danses hongareses, sinó que l'esperit d'altres compositors hongaresos, malgrat estar allunyats, podríem dir estèticament, també van influir en Brahms. I mira, un exemple són les seves rapsòdies per a piano opus 79, que va compondre també aquell 1879.
1: De fet, la que està sonant de fons és la primera de les dues rapsòdies que va escriure l'estiu d'aquell any i que formen part de la seva producció pianística madura. Van ser dedicades a la seva amiga i també compositora Elisabeth von Herzogenberg, que va suggerir el títol de Rapsòdies, tot i que Brahms, que inicialment les havia titulat Klavierstücke, és a dir, peces per a piano, no es va entusiasmar gaire per aquest nom de Rapsòdies. Es va estirar la barba i va dir...
0: Val, bé, sí. Elisabeth, von Herzogenberg, sí. Val.
1: Herzogenberg.
0: Això mateix. Aquestes rapsòdies es caracteritzen per una estructura interna que recorda la forma sonata i no pel tipus de fantasia lliure que sovint s'associa amb el títol rapsòdia, no? En altres contextos, que és una combinació de diverses melodies.
1: Per tant, sí. Per això Brahms devia dir, sí, perquè no, en realitat no és una rapsòdia, això. No?
0: Vostè dirà el que vulgui, però bueno.
1: Exacte. Vostè no coneix la seva música, senyor Brahms. No?
0: Exacte. No al revés, senyora.
1: No, ja, però la senyora...
0: Corregint-lo. En fi, això significa que cadascuna de les dues peces segueix una organització formal, amb seccions contrastants i un discurs intern cohesionat, no? Tot i que amb una gran llibertat expressiva i contrast en aquests caràcters.
1: A veure, Albert, tu que sempre dius que els músics som despistats, desendreçats...
0: No ho dic jo, ho diu la vida.
1: Ens insultes contínuament.
0: Allò diuen, pels seus actes els coneixereu, no?
1: Sí, no. Però fixa't, Brahms en aquest sentit és un rar avis, perquè sí. Jo crec que ell no es podia permetre ser una mica desendreçat i... Jo crec que el concepte original de rapsòdia era, com diuen ara, too much. Era massa
0: per ell, bé. Sí.
1: Era massa
0: clar, i molt allunyat, també Brahms era molt llunyà a l'estil de Liszt, precisament, no? Que aquest sí que encaixa amb el tema rapsòdia.
1: I tant.
0: En
1: i
0: tot
1: tant.
0: Cas, la primera rapsòdia en si menor i marcada com a agitato és l'obra més extensa i dramàtica de les dues. La seva estructura bàsica és comparable a una forma sonata, podríem dir, ampliada, amb una exposició, un centre líric i una recapitulació final, però també amb una sensació de viatge emocional que alterna intensitat rítmica i moments de lirisme introspectiu. Tot plegat ens fa pensar que, en efecte, està molt lluny del concepte de rapsòdia.
1: Totalment.
0: Que no té aquesta intensitat, aquesta profunditat, aquesta gran voluntat, si vols, fins i tot filosòfica, no?
1: De fet, la peça, quan comença de forma majestuosa i poderosa, no? amb aquest moviment rítmic vigorós, no? De la mà esquerra, també, que immediatament estableix doncs, aquesta atmosfera dramatitzada, no? que estem sentint ara en fons. Al principi, per exemple, hi ha uns salts amplis, contrastos dinàmics, i l'ús de tot el registre del piano doncs, que crea un sentiment d'impuls emocional intens. No? Aquest primer tema, amb la seva energia marcada, no? Amb aquests accents, representa doncs, una força expressiva plena d'impuls i plena de tensió, a més a més.
0: De fet, cap al centre de la peça, Brahms dona pas a una secció més lírica i nocturna, aquest cas situada en si major, que contrasta amb força amb l'inici agitato. Aquí la música, ja ho sentim de fons, és més calmada, més melòdica, la mà dreta del pianista ofereix una línia més cantàbile, molt expressiva, mentre que la mà esquerra acompanya unes figures, o va amb unes figures més sostingudes i arpejades. Aquesta part central funciona com una, podríem dir, espècie d'oasi, no? De serenitat dins d'un intens discurs dramàtic, una pausa que permet explorar una profunditat emotiva que és més subtil.
1: I és que, de fet, cap al final d'aquesta secció lenta, sembla que la peça s'acaba de forma tranquil·la amb aquesta tonalitat de si major i ja està. Però, clar, Brahms recupera el caràcter intens de l'inici, retornant precisament al si menor, amb un accent encara més vigorosament dramàtic, no? I portant l'obra cap a una coda poderosa i apassionada, evidentment, plena de tensió i de grandesa sonora. La grandesa sonora en Brahms és inherent
0: és
1: amb ell.
0: És sinònim, no?
1: Sí, aquest retorn final del primer tema, clar, ara amb una força multiplicada, reforça la unitat de la peça i, evidentment, la seva càrrega expressiva.
0: Aquest moviment destaca per la combinació d'idees profundament romàntiques amb una forma estructural refinada i plena de contrastos. Brahms, per tant, no només explora les possibilitats tècniques del piano, sinó que també crea una narració musical que transita del drama a la serenitat i torna a l'energia intensa, tot en un marc formal molt ben equilibrat.
1: Sí, però fixa't, ara estàvem parlant de la rapsòdia número 1, i en canvi la segona, la rapsòdia número 2, que és amb sol menor, està marcada com a molto appassionato, ma non troppo allegro, és en canvi una peça més compacta, més concisa, no?, respecte a l'obra anterior, no per això menys intensa o expressiva. De fet, també està construïda sobre una estructura formal amb elements semblants a una sonata, però amb un desenvolupament doncs, més directe i amb menys seccions contrastants.
0: S'obre amb un tema enèrgic i potent, el registre greu, que recorda una respiració dramàtica i profunda. I immediatament es presenta una segona idea amb un caràcter més misteriós i sinuós. Aquest segon tema, basat en una progressió de tresets continus, proporciona una sensació d'impuls rítmic i de moviment interior constant.
1: Sí, el tiroriri, tiroriro, Sí, no. Fixa't, la secció intermèdia continua desenvolupant aquests materials amb modulacions freqüents i un discurs harmònic que manté l'interès emocional de l'oient. La melodia original apareix després de tornar a la tonalitat, però amb una nova perspectiva, una característica pròpia doncs, del que podria ser la reexposició dins d'una forma sonata, no? Quan tornem a fer el tema, però amb alguna variació. No? Aquesta clar, organització formal, és a dir, com a forma sonata, mostra com Brahms doncs, sabia combinar les tradicions estructurals clàssiques amb un llenguatge harmònic i rítmic, doncs, evidentment, i profundament romàntic, com era ell.
0: La natura d'aquesta peça és menys expansiva que la primera rapsòdia, però igualment apassionada i intensa, amb una expressió profunda que reflecteix el caràcter intern de la música de Brahms en aquesta etapa de maduresa.
1: Exacte. Escolta'm, Albert, l'hem explicat tan profundament i parlem tant de tanta profunditat que podríem fer una cosa, la podríem escoltar sencera sense que la nostra profunditat de les nostres paraules...
0: Aprofundeixi
1: més amb l'estructura de Brahms, no?
0: Doncs...
1: Que tot és profunditat i estructura.
0: Sí.
1: Anem a gaudir-la? Escolta'm, amb la versió del superpianista Radu Lupu.
0: Som-hi profundament.

Fins aquí el resum de la setmana dels Homes Clàssics. Si t'has quedat amb ganes de més, recupera tots els programes a catmusica.cat/homesclàssics.

0: Bonsoir, bell vespre. Aquest és el títol de la cançó de Claude Debussy que acaben d'interpretar Mercedes Gancedo, soprano, i Beatriz Miralles, piano.
1: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
2: Us espero els diumenges a la una del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
1: I aquesta setmana...
2: Les bandes sonores de Carles Casas dels anys 2009 a 2011.
1: El violí vermell.
3: Aquest diumenge a Músiques Empoderades parlem de si els plans d'estudi dels conservatoris estan prou actualitzats. I ens preguntem si els conservatoris encara responen a un model del segle XX. I què en diran les empoderades?
4: Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música.
5: ...2026, 150 aniversari de Pau Casals.
6: I am a Catalan.
5: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
6: Catalonia has been the greatest nation in the world.
7: Un cellista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
5: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
6: Jo sóc únic, ni hi haurà ni hi ha hagut un nen com jo.
7: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
5: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Joan Vives.
2: Benvinguts a una nova edició de l'Espai als concerts de Catalunya Música. Avui, un dels concerts de la temporada 2025-2026 de l'Orquestra Simfònica de Londres. Concert que, òbviament, hem obtingut de la nostra presència a la Unió Europea de Radiodifusió. Una de les tradicions que té per costum a les diferents temporades l'Orquestra Simfònica de Londres és la d'incloure el que ells en diuen un artist portrait, és a dir, un retrat d'artista. Tres concerts que l'orquestra en qüestió comparteix en aquesta ocasió amb el pianista sud-coreà Seong Jin-cho, grandíssim virtuós que actuarà sota les ordres d'Antonio Papano, el director principal de la London Symphony. Un concert en el qual hi podrem sentir una primera part genuïnament soviètica amb la novena sinfonia de Shostakovich i després amb l'impossible concert per piano i orquestra número 2 de Sergei Prokofiev, l'opus 16, i a la segona part, la cinquena sinfonia de Ludwig van Beethoven. Aquest és el menú del concert que van registrar la Corporació Britànica de Radiodifusió, la BBC, el dia 18 de setembre del 2026 al Barbican Hall de Londres, dins del cicle de concerts tardor de la BBC Radio 3. Així doncs, comencem amb la novena sinfonia en mi bemoll major, opus 70, de Dmitri Shostakovich. És la tercera de les anomenades sinfonies de guerra. Va començar amb la primera, que és la setena, la Sinfonia Leningrad, i va culminar amb aquesta novena, una sinfonia escrita ja després del triomf dels aliats sobre l'Alemanya nazi. Va ser el 1945, quan Shostakovich va estar treballant i completant aquesta novena sinfonia. El mateix compositor va anunciar que faria una gran sinfonia amb solistes, cor, orquestra, per celebrar la victòria russa sobre l'Alemanya nazi. Les expectatives del règim polític dels temps de Stalin eren molt elevades, però aquelles coses que a vegades feia Shostakovich, que s'esmunyia component una obra imprevista. En aquest cas, es tracta d'una partitura que amb prou feines dura 30 minuts, aquesta novena sinfonia, que no té ni solistes ni cor, una obra en la qual el compositor va substituir el que podríem definir com a sentiment patriòtic triomfal per la felicitat dels soldats que podien tornar a casa després de la guerra. Sembla que això és el que respon a l'esperit lúdic feliç d'aquesta pàgina en cinc moviments, que són allegro, moderato, presto, largo i allegretto, allegro final. Una partitura que va estrenar Yevgeny Mravinsky el dia 3 de novembre de 1945 en l'estrena a Leningrad, l'actual Sant Petersburg. Una sinfonia de caràcter lleu, aparentment epidèrmica, que va sorprendre en aquell moment el públic assistent. I nosaltres és la primera sinfonia, la primera obra, de fet, d'aquest concert que us proposem avui. Sinfonia número 9, recordem-ho, en mi bemoll major, opus 70, de Shostakovich, que sentirem tal com la va interpretar l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Antonio Papano. Va ser el 18 de setembre del 2026 al Barbican Hall de Londres.

Final trepidant, en el més pur estil de Dmitri Shostakovich. Aquesta va ser la tercera i última de les anomenades sinfonies de guerra del compositor, la sinfonia número 9 en mi bemoll major, opus 70, contra el que esperaven el règim estalinista aquell 1945. Ja heu vist que es tractava d'una sinfonia de dimensions contingudes, menys de 30 minuts, i d'un caràcter inusitadament alegre i positiu, sense solistes i sense cor. Una partitura que contrasta amb el que esperaven les autoritats soviètiques en aquell moment, que esperaven una cosa més triomfal i patriòtica. La versió que hem pogut sentir és la que va enregistrar la BBC al Barbican Hall de Londres el 18 de setembre del 2026. La interpretació de l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida pel seu principal director, Antonio Pappano, un concert que ara sí ens porta el solista de qui la London Symphony en feia un retrat musical, el pianista sud-coreà Seong Jin-cho, que s'enfronta a un concert contundentíssim d'una dificultat extrema, el concert per piano i orquestra número 2 en sol menor de Prokófiev. Potser per això és dels menys interpretats, al costat del número 3, avui potser el més habitual, o el número 1, que és un concert també molt interpretat i molt conegut. Aquest concert número 2, l'opus 16, Prokófiev hi va estar treballant abans de la Primera Guerra Mundial, entre 1912-1913, just abans de marxar arran dels aldarulls de la futura immediata Revolució Russa. Recordeu que es va produir l'any 1917. Prokófiev va marxar de Rússia, la partitura va quedar destruïda per un incendi durant la Revolució, i aleshores Prokófiev, ja l'any 1923, va decidir reescriure la partitura. Va intentar recuperar el que ell considerava o creia que recordava de la partitura original. De fet, ja havia escrit el concert número 3 quan va recuperar aquest número 2, per tant, potser li tocaria un altre número. Però finalment es va preservar el número original. L'estrena es va fer a París el 8 de maig de 1924, l'estrena de la versió reconstruïda. Prokófiev al piano i Serge Koussevitzky va ser qui va dirigir l'orquestra a París. La partitura estava dedicada a l'amic de Prokófiev, el Maximilian Schmidthoff, que s'havia suïcidat l'any 1913. La partitura és tan contundent que en aquell moment el públic parisenc van entendre poca cosa. Es va crear una gran polèmica, es va parlar de música bàrbara, d'escriptura avantguardista, tot això en aquell context de 1924, en plena època neoclàssica. Vaja, no eren ben bé paraules gaire amoroses. La partitura està dividida en quatre moviments: Andantino Allegretto, el segon Scherzo Vivace, el tercer Intermezzo Allegro Moderato i el quart Allegro Tempestuoso, un dels concerts, sens dubte, més difícils del catàleg de Prokófiev. Disposem-nos a sentir aquest repte que va representar pel pianista sud-coreà Seong Jin-cho, que el va interpretar al costat de l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Antonio Pappano.

La reacció del públic ens ho diu tot. Un concert salvatge, literalment salvatge, aquest concert per piano i orquestra número 2 en sol menor de Sergei Prokofiev, un concert que s'interpreta molt poc per l'extrema dificultat que representa pel pianista i també per la complexitat de la partitura, però que vaja, que una bona interpretació com la que acabem de sentir a càrrec del pianista sud-coreà Seong Jin-cho, d'aquí l'Orquestra Simfònica de Londres que l'acompanyava, dirigida pel seu principal director convidat, Antonio Papano, doncs en fan un retrat d'artista. Aquest era el primer concert, recordem-ho, que la London Symphony fa de retrat d'artista d'aquest pianista sud-coreà i l'entrada ha estat imponent amb el segon concert de Prokofiev, tal com l'acabem de sentir. Recordeu que el van registrar la BBC, la Corporació Britànica de Radiodifusió, el dia 18 de setembre del 2026 al Barbican Hall de Londres. És dins del cicle propi de la London Symphony, els concerts de tardor de la BBC Radio 3 2025. Així doncs, després d'aquesta interpretació contundent, és fàcil intuir que Seong Jin-cho va oferir una propina musical. I és curiós perquè també va sorprendre el públic. Normalment les propines són més o menys previsibles, o bé obres, una obra popular coreana, alguna pàgina de Chopin a l'ús, alguna partitura de Bach original per clavecí però tocada en piano. Però en aquesta ocasió, Seong Jin-cho va triar una pàgina de Maurice Ravel. És una de les dues peces que Ravel va escriure a la manera de... Hi ha una peça a la manera d'Alexander Baradin i l'altra a la manera d'Emmanuel Chabrier. Què vol dir això? Són obres que Ravel, estem situats just a les portes de la Primera Guerra Mundial, és a dir, més o menys en el moment en què Prokofiev havia escrit la primera versió del concert que acabem de sentir, aleshores Ravel va fer un petit joc, fer una obra a l'estil del compositor rus Baradin i una altra a l'estil de Chabrier. Seong Jin-cho va triar la feta a l'estil de Baradin, és a dir, Ravel imitant un compositor rus després d'haver sentit dos russos previs, posteriors, això sí, Shostakovich i Prokofiev. Nosaltres ara sentirem aquesta peça per piano a la manera de Baradin, que va ser la propina del concert que enregistraven al Barbican Hall de Londres la BBC el 18 de setembre de 2025.

Literalment encantadora aquesta imitació que Maurice Ravel va fer de la música d'Alexander Baradin l'any 1912. És una de les dues peces que Ravel va titular a la manera de... Una a la manera de Baradin, que és la que acabem de sentir, i una altra que no hem sentit, que és a la manera d'Emmanuel Chabrier. Aquesta preciosa partitura va fer la funció de propina musical del concert que Seong Jincho va fer al costat de la London Symphony Orchestra dirigida per Antonio Papano, recordeu? Gravació de la BBC el 18 de setembre del 2025 al Barbican Hall de Londres. Així es va arribar a la mitja part del concert i a la segona part, tal com ja us hem anunciat, la London Symphony va oferir la Sinfonia número 5 en do menor, opus 67 de Ludwig van Beethoven, l'eterna cinquena sinfonia, podríem dir allò de la sinfonia que no morirà mai. Beethoven, només per aquesta obra, ja ha passat a la... ha transcendit a la posteritat. Aquest ritme obsessiu de quatre notes, tres curtes, una llarga, que el compositor va repetint durant tota la sinfonia amb petites variacions, certament és un argument de pes per al que és la tradició pròpiament musical i, sobretot, per la personalitat beethoveniana tendent a l'obsessió i que ens ha deixat diverses mostres en aquest sentit, però la cinquena, sens dubte, la pàgina potser més emblemàtica. Beethoven hi va estar treballant entre 1807 i 1808. Se sap que prèviament Beethoven ja havia pres notes, sabeu que ell tenia costum de fer guixots sobre trossos de paper amb llapis, anotant aquestes idees musicals que li passaven pel cap, però tot això es va concretar l'any 1808 i, de fet, es va estrenar en un memorable concert que es va fer a Viena el mes de desembre d'aquell 1808, on es van estrenar conjuntament la Sinfonia número 5 i la Sinfonia número 6, al costat d'altres obres del mateix compositor. La Sinfonia número 5, Beethoven la va dedicar a dos dels seus mecenes més estimats, el príncep Lobkovich i el diplomàtic rus, el comte Razumovsky, a qui poc després dedicaria també tres quartets per corda. La Sinfonia número 5, ja sabeu que es divideix en quatre moviments, l'Allegro con brio inicial, segueix un andante con moto i els dos allegros finals que, com a novetat en la història de la música, s'interpreten encadenats per un memorable crescendo. Disposem-nos a sentir ja l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Antonio Papano, interpretant la Sinfonia número 5 en do menor, opus 67, de Ludwig van Beethoven.

0: La dimensió heroica d'aquesta sinfonia número 5 en do menor de Ludwig van Beethoven, la sinfonia Opus 67, una de les més populars indiscutiblement del compositor, transcendeix encara els nostres dies. Aquest caràcter heroic que esmentàvem que Beethoven usa tot sovint, sobretot en la seva música simfònica, en aquell moment encaixava amb els temps de lluita propis de les èpoques de les guerres napoleòniques, en les quals Àustria s'hi va veure plenament immersa i, a més, encadenant tota una sèrie de derrotes. Probablement podem especular que el públic vienès de l'època necessitava aquesta dosi d'heroïcitat de la música beethoveniana, cosa que va fer que Beethoven fos un compositor admirat, apreciat, sobretot pels seus coetanis musicals, fins i tot quan ja anys més tard es quedaria sord i la seva música quedaria ja en un segon terme arraconada per la moda del vals. Sigui com sigui, aquesta sinfonia número 5, opus 67, és una pàgina realment impressionant que és capaç, encara avui, com heu pogut comprovar, d'aixecar el públic que va sentir-la en directe tal com la va interpretar i com ho hem fet avui nosaltres, l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Antonio Papano, un concert que hem obtingut gràcies a la presència de Catalunya Música a la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest era un dels tres concerts que la London Symphony Orchestra, Orquestra Simfònica de Londres, va presentar com a Artist Portrait, és a dir, retrat d'artista del pianista sud-coreà Seong-jin Cho, que juntament amb l'orquestra doncs, van fer tres concerts al començament de la temporada 2025-2026. Aquest va ser el primer dels concerts on hem pogut sentir obres de Shostakovich, de Prokofiev, de Ravel i, finalment, de Beethoven, concert que va enregistrar la Corporació Britànica de Radiodifusió, la BBC, en el Barbican Hall de Londres el dia 18 de setembre del 2026, dins dels anomenats concerts de tardor de la BBC, emesos per la Ràdio 3 britànica. Així doncs, aquest ha estat el concert que us hem ofert avui a l'espai als concerts de Catalunya Música.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
0: A Catalunya Música, tot seguit, podreu sentir l'escena final del ballet Les criatures de Prometeu, opus 43, de Ludwig van Beethoven. Escrit a partir de la proposta argumental basada en el personatge mitològic que Beethoven li va fer al coreògraf Salvatore Vigano. Sentim aquesta escena final on hi apareix el tema que després Beethoven utilitzaria en el darrer moviment de la seva sinfonia número 3, Heroica. La versió que us proposem és la que ens interpreta l'Orquestra de Cambra Filarmònica Lituana, dirigida per Carl Anton Rickenbacher.

0: L'Orquestra de Cambra Filarmònica Lituana, dirigida per Carl Anton Rickenbacher, ens acaba d'interpretar l'escena final del ballet Les criatures de Prometeu, opus 43, de Ludwig van Beethoven.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: Torna la nit dels museus, una nit única, el dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats, des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapatges. Tota la programació a barcelona.cat/lanitdelsmuseus. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música.
3: Aquest diumenge a Músiques Empoderades parlem de si els plans d'estudi dels conservatoris estan prou actualitzats. I ens preguntem si els conservatoris encara responen a un model del segle XX. I què en diran les empoderades?
1: Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
2: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema. Programa número 774. Fa unes quantes temporades, i amb motiu dels seus 30 anys de dedicació a la música del cinema, vam dedicar diversos programes a anar resseguint la carrera musical del compositor català Carles Casas. Van ser 6 programes aquell any en els que vam sentir música de totes i cadascuna de les bandes sonores d'en Casas des dels seus primers treballs, l'any 1985, fins l'any 2002, on vam deixar interromput aquest viatge musical per la carrera d'un dels compositors millors i més importants de la música de cinema a casa nostra. Fa 2 temporades vam reprendre el viatge i vam dedicar un programa a les bandes sonores de Carles Casas d'entre els anys 2002 i 2005. I l'any passat, les dels anys 2006-2008. Enguany, no volíem acabar la temporada sense fer una jornada més en aquest recorregut musical per la carrera del que és, sens dubte, si no el millor, un dels millors compositors de música de cinema que hem tingut a casa nostra. Avui, al Violí Vermell, el dediquem a les bandes sonores de Carles Casas entre els anys 2009 i 2011.
1: Mozart, Wagner, Herman, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts, el Violí Vermell.
2: I amb en Víctor Villar, el control tècnic.
1: El Violí Vermell. La música clàssica en color i en blanc i negre.
2: Tots els que ens seguiu des de fa temps al Violí Vermell segur que ja el coneixeu. En Carles Casas em refereixo. Però pels que no el conegueu, us direm que és un compositor nascut a Sallent, al Bages, l'any 1958, i que és, sens dubte, no em costa mai tornar-ho a repetir, un dels compositors cinematogràfics més importants que tenim al nostre país. Ha treballat amb directors de prestigi, com Gonzalo Suárez, Jaime Chávarri, Antoni Verdaguer, Ventura Pons o Jaume Balagueró, amb treballs tan destacats com El perquè de tot plegat, Amic amat, Mi nombre es sombra, El sense nom, Amor idiota, Oviedo Express o Eloís. La seva carrera en el món de la música de cinema comprèn més de 30 anys de carrera, amb una 60ena de bandes sonores compostes i la majoria d'elles, a més, editades en disc, sent el compositor català actual que més bandes sonores ha compost i el que més obra té gravada. Això sí, Carles Casas ja fa uns quants anys que no treballa per al cinema. Un luxe que, si se'm permet dir-ho, és massa indicatiu de l'estat lamentable en el que tenim al país. I en aquests darrers temps, en Casas ha emprès diversos treballs discogràfics molt personals, deixant anar la seva vocació purament de compositor, així, sense etiquetes. Fruit d'aquests darrers anys són, per exemple, els treballs titulats Araguaia, Espirituals o Mínima. Com us deia en començar, avui sentirem música de Carles Casas dels anys 2009 a 2011.
1: El Violí Vermell, la música clàssica i la música de cinema.
2: La primera banda sonora de Carles Casas, de la que sentirem música avui i, per tant, de l'any 2009, és la de la pel·lícula Eloís, dirigida per Jesús Garay, un director amb el que en Carles Casas ja havia col·laborat anteriorment. Eloís és una bonica història d'amor. Una història d'amor entre 2 noies. Una és l'Àsia, de 18 anys, estudiant, que fa vida d'estudiant. S'ho passa bé amb el seu grup d'amigues i té xicot. Un dia coneix una noia enigmàtica, l'Eloís. Un any després, l'Àsia respon un anunci per fer de model per a un estudiant de Belles Arts, que resulta ser la mateixa Eloís. Del retrobament i la col·laboració en sorgeix el descobriment de noves sensacions i una estreta relació que desemboca en l'enamorament. L'Àsia està feta un embolic, però finalment descobreix que allò que realment vol és estar amb l'Eloís. Les noies s'estimen, però la mare de l'Àsia, una dona dominant, no hi està d'acord i està determinada a posar fi a la seva història d'amor. I és clar, les coses finalment no surten com estaven previstes. Mireu, per parlar-vos de la música de Carles Casas, d'aquesta música que va compondre per aquesta pel·lícula, avui serà una d'aquelles vegades molt excepcionals en les que faré servir paraules d'altri. Aquesta és la crítica que Conrado Chalabarder té escrita sobre aquesta banda sonora al seu web Mundo BSO, sempre recomanable. La traducció és meva, de l'original en castellà. Diu Conrado Chalabarder: en el cas d'aquesta partitura, Carles Casas evidencia la seva categoria com a compositor. És una creació que, en la seva aparent, només aparent, senzillesa melòdica i instrumental, aflora una enorme profunditat emocional, amb diferents sensacions que es barregen, fusionen i confonen fins a trobar un punt en comú, que és el d'una música oberta, esperançadora. I en aquest procés, el compositor pinzella de diferents colors al film. Hi ha una certa tristesa i melanconia, un moderat to romàntic i fins i tot algun toc desenfadat. Tot això amb l'absolut protagonisme del piano i d'altres instruments, com el violoncel, i també ètnics, que porten colorit el que és una partitura pura i autèntica, molt honesta en les seves pretensions, de to nocturn i de presència bellíssima. Sentim, per començar, el tema que du per títol el nom d'una de les dues protagonistes, Àsia, d'aquesta banda sonora Eloís, de Carles Casas.

Aquest era el tema titulat Àsia, de la banda sonora de Carles Casas per al film Eloís, de Jesús Garay, del 2009. I encara us en volem oferir un segon, de la mateixa banda sonora. Per cert, que m'he oblidat de dir-ho abans, les dues actrius protagonistes d'aquesta pel·lícula són la Diana Gómez i l'Ariadna Cabrol, que estan esplèndides, com també ho està la Laura Conejero, fent de mare del personatge de l'Àsia. M'agradaria molt poder gaudir junts, vosaltres i nosaltres, doncs, d'un segon tema d'aquesta excel·lent música de Carles Casas per a aquesta pel·lícula, Eloís. Us proposo de sentir el tema titulat Esbossos en carbonet, que pertany a la seqüència en la que l'Eloís dibuixa l'Àsia i amb els esbossos es comença a dibuixar l'atracció entre elles.

0: El violí vermell. Amadeus, Williams i Casas, associats.
1: L'any 2009, Carles Casas va compondre també la banda sonora per al film del director Ramon Térmens titulat Negre Buenos Aires. La pel·lícula, protagonitzada entre altres per Francesc Garrido, Daniel Faraldo i Natasha Yarovenko, és una coproducció espanyola i argentina que ens narra les vicissituds de Jordi Puigmartí, un executiu d'una multinacional a Barcelona que està en plena crisi personal i professional, però que encara té una oportunitat de seguir endavant si signa un contracte milionari amb el govern argentí. Decidit a aconseguir-ho, viatge a Buenos Aires en plena època del corralito financer. Per als que no sapigueu a què em refereixo, es tracta d'una de tantes crisis financeres, econòmiques, polítiques i socials que ha viscut l'Argentina. I allà comença a endinsar-se en Jordi Puigmartí en les altes esferes del poder. A més de conèixer persones influents, Puigmartí s'acaba enamorant de la dona equivocada i per tot plegat anem veient com sembla que haurà de pagar un preu força alt per la seva ambició. Estem parlant, doncs, d'una pel·lícula d'argument fosc, tèrbol, molt urbana, bonaerense, i per a ella en Carles Casas compon una música també molt urbana, plena de ritme i d'estructures musicals plenes de tensió, amb l'obligat bandoneó per dotar de color local una ubicació sonera que ens identifiqui amb el Buenos Aires on passa l'acció. Com a immillorable carta de presentació d'aquesta banda sonora de Carles Casas, Negro Buenos Aires, sentim el tema que obre el disc de la banda sonora, el tema titulat El Maletín.

La banda sonora Negra Buenos Aires és, per ella mateixa també, un compendi en el que hi podem trobar tots els estilemes musicals de Carles Casas. Sentint-la, podem anar identificant les diferents maneres d'entomar les peces musicals que sol adoptar aquest compositor. Un dels seus recursos és l'autorreferenciació. Per exemple, en aquesta banda sonora, en alguns moments, com l'inicial i d'altres, del tema titulat Cena en el Tigre. També en aquest tema hi serà present el jazz, una de les claus vocacionals de Casas, de les que n'és expressió sempre que pot.

Sentim encara un quart tema de la banda sonora de 2009 de Carles Casas, Negre Buenos Aires. En aquest cas, el que seria el tema romàntic de la banda sonora, el titulat Ànima. Aquest amb el protagonisme destacat del violí i del piano, que sempre, en la música de Carles Casas, són com una mena de dualitat, m'atreviria a dir, masculina i femenina del compositor. I sempre aconseguint moments de gran sentimentalitat, d'una bellesa que surt de dins, que no podria ser autèntica si no vingués d'una manera de mirar, que és el que en el fons fa sempre aquest compositor, traduir en música una mirada que ve de dins i només de dins.

El darrer tema que sentirem de la banda sonora de Carles Casas per a la pel·lícula Negre Buenos Aires recull l'element que ens faltava per mostrar de l'estil propi d'aquest compositor, la recurrència, les maneres, estructures i sonoritats del barroc i la seva incorporació als seus propis postulats musicals. Un tipus de temes, aquests, molt efectius, que alhora que doten a les bandes sonores en les que s'inclouen una pàtina com d'elegància i de solera, no deixa de ser una música molt moderna en els seus plantejaments. I sempre, sempre, no oblidem que estem parlant de Carles Casas, amb molta qualitat. Sentim el tema titulat I se'n van anar tots.

0: El violí vermell a Catalunya Música, intensament clàssica.
1: També de l'any 2009 va ser A la deriva, una nova col·laboració entre el compositor Carles Casas i el director de cinema Ventura Pons. A la deriva és un film que té per protagonista l'Anna, interpretada per l'excel·lent actriu Maria Molins, que ha tornat a Catalunya després de passar 2 anys treballant a l'Àfrica per a una ONG. En tornar, troba una bona feina com a guarda de seguretat d'un exclusiu balneari de luxe. Però la seva vida personal no va bé des de que va trencar amb el seu marit. L'Anna, més enllà de la seva feina, és una nòmada urbana que viu en una caravana que li han deixat. Però tot això canvia quan comença una relació força truculenta amb un jove malalt que està en el balneari on ella treballa, ingressat per ordre judicial. De la banda sonora de Carles Casas de A la deriva no hi ha enregistrament en disc compacte, per la qual cosa he hagut de recórrer a oferir-vos el tema dels crèdits inicials procedent directament del film. Dues coses al respecte. La primera, el tema i els crèdits comencen amb imatges de camps de refugiats i de persones que passen ganes a l'Àfrica. I sentirem, per exemple, plors de nens de fons.

0: El violí vermell, amb Xavier Casanef.
1: I així arribem al 2011 i a la nostra darrera banda sonora de Carles Casas d'avui. Es tracta també d'una pel·lícula dirigida per Ventura Pons, en aquesta ocasió la titulada Mil cretins. Bé, de fet, aquesta va ser l'última banda sonora de Carles Casas per a una pel·lícula de Ventura Pons, després d'una relació de col·laboració professional ininterrompuda de més de 20 anys. I això es va notar molt i massa en la resta de pel·lícules de Ventura Pons, amb un cinema que va decaure força, potser amb alguna excepció. A Mil cretins, Ventura Pons adapta al cinema el llibre de contes homònim de l'escriptor Quim Monzó. Feia 16 anys, el 1995, en Ventura Pons ja havia fet una pel·lícula adaptant contes d'en Quim Monzó. En aquella ocasió va ser El perquè de tot plegat, un film que va tenir gran èxit internacional i amb una extraordinària banda sonora de to minimalista de Carles Casas. Amb Mil cretins es repeteix la fórmula cinematogràfica, amb una comèdia molt coral, en episodis, estructurada en tres parts, amb un ampli repartiment encapçalat per Francesc Orella, la Julieta Serrano, en Jordi Bosch, la Clara Segura, en Joan Crosas, la Mar Ulldemolins, en Joan Borràs, la Carme Molina, entre molts altres. Per a Mil cretins, Carles Casas va compondre una banda sonora bàsicament de jazz. Un jazz molt, diguem-ho així, força despreocupat, deixat anar, lleuger en el to i fins i tot en alguns moments diria que humorístic. En alguns moments, en alguns dels temes, per cert, amb una certa vocació a les formes o a l'esperit de Henry Mancini. En d'altres, més pròpiament, de banda de jazz en concert. Si us sembla, en aquest sentit, sentim el tema dels crèdits finals d'aquesta banda sonora Mil cretins, de Carles Casas.

Carles Casas, a la banda sonora de Mil Cretins, té dos temes en els que recupera l'esperit minimalista que 16 anys abans havia encetat amb el perquè de tot plegat. Un d'ells és el tema titulat Cretins, que és un tema que, amb l'aroma del record del tema més conegut del perquè de tot plegat de feia 16 anys, elabora una peça que actua igual, però amb el bagatge dels anys transcorreguts i, per tant, amb la mirada força transformada. El segon, que és el que us proposo de sentir ara, és el titulat Nocturn, més complexa que l'altre, on a les estructures minimalistes molt, molt agermanades en la manera de les de Michael Nyman, hi fa lliscar durant un període del tema un saxòfon excèntric de vocació jazzística. Partint que a mi el minimalisme musical m'agrada moltíssim, aquest tema em sembla especialment interessant. Em sap greu pels que no suporteu el minimalisme o se us fa pesat, i aquest dura gairebé 5 minuts, però de debò que penso que val la pena sentir-lo. I si no, ei, que tampoc no passa res, feu una pausa de 4 minuts amb 50 segons i ens retrobem pel tema final del programa i després poder-nos acomiadar.

Arribem a la nostra última audició i arribem al darrer tema que us volem oferir d'aquesta banda sonora del 2011 de Carles Casas, Mil Cretins. I crec que no cal que en digui gaires coses quan sentiu com es titula. Bachiana, és a dir, a la manera de Bach, del compositor Johann Sebastian Bach.

0: Doncs bé, d'aquesta manera tan rodona, fins aquí aquest violí vermell d'avui, que hem dedicat a les bandes sonores de Carles Casas dels anys 2009 a 2011. Ja ho heu vist, si és Carles Casas, és bona música i feta de debò. Fins aquí el violí vermell d'aquesta setmana. D'aquí a 7 dies, si Herman vol, un nou tema i noves audicions de música de cinema. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana, que la música us acompanyi.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a la Virreina, Centre de la Imatge. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música.
4: Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comencen les músiques empoderades. Una tertúlia musical per imaginar-nos la clàssica del futur. Un programa realitzat i presentat per Rosa Maria Bertrol i Jubal. Amb Marina Sala, Sergi Núñez i Carla González. El suport tècnic és de l'Oriol Pinart.
1: Aquesta setmana, a Músiques Empoderades, posem el focus en els plans d'estudi dels conservatoris i centres superiors de música. Perquè la pregunta és inevitable. Els conservatoris estan formant els músics del segle XXI o encara responen a un model del segle XX? Avui en dia no tothom vol ser concertista. Tal com ha passat en molts altres àmbits, el món musical d'avui és molt més ampli. Producció, tecnologia, creació, gestió, docència, nous formats escènics... Per tant, avui ens preguntem què caldria canviar, què funciona i què està quedant enrere en els plans d'estudi dels conservatoris. Comencem.
0: Músiques empoderades. Ens hi acompanyeu?
1: Benvingudes i benvinguts.
2: Hola, què tal?
1: Com esteu?
2: Molt bé.
1: Sí? Quin percentatge del que vau estudiar heu fet servir, Marina Sala?
2: Doncs... Clar, no sé. O sigui, de coses teòriques...
1: A veure, de coses teòriques...
2: Molt poques, la veritat. O sigui, dins d'un superior, dins del superior...
1: Sí.
2: Tampoc he utilitzat tantes coses. Crec que em va interessar molt coses de musicologia, però perquè sóc una persona molt curiosa. I sí que em va agradar molt aprendre, per exemple, cultures no occidentals, per exemple.
1: Sí.
2: Però, per exemple, de coses d'oïda, coses de composició, que penso que són coses molt essencials per un músic, crec que vaig aprendre inclús més abans del superior. Que això, bueno, clar, o sigui, són dures declaracions, no? Però realment ho vaig viure així.
1: No, no, si ho vas viure així, doncs ho has de dir
2: també
1: així,
2: també crec que el centre d'on venia jo, que era l'Oriol Martorell, és un centre que es fan moltíssimes hores de teòrica, sí. I que, a més, es fan molt bé, o almenys jo les vaig viure molt bé i vaig aprendre molt. Llavors, per això, quan vaig entrar al superior, em va semblar com si no estigués anant al mateix ritme que havia anat. Però és la meva percepció personal.
1: Molt
2: vull
1: bé.
2: Dir que...
1: Carla González.
3: Jo vaig entrar al superior amb moltes ganes d'aprendre i, de fet, jo havia estudiat musicologia i no em vaig convalidar res per tornar-ho a fer tot, per poder-ho fer tot i
1: on
3: aprendre.
1: On havies estudiat
3: musicologia? Jo vaig estudiar a l'Autònoma.
1: A l'Autònoma.
3: I com que la carrera se'm va quedar una mica així agradolça, doncs sí. Quan vaig entrar a l'ESMUC en tenia tantes ganes que ho vaig tornar a fer tot. I jo sóc una persona molt curiosa i llavors jo considero que vaig aprendre molt i perquè tenia moltes ganes d'aprendre també.
1: Tenies interès.
3: Sí, vull dir que vaig entrar una mica més gran, no venia just del batxillerat, llavors... Sento que em vaig entrar com en un altre moment personal
1: vital.
3: I mental i vital. Llavors jo vaig aprendre moltes coses, però també no en vaig aprendre moltes que m'hagués agradat aprendre.
1: Marina, què dius?
2: Sí, jo no va dir que he parlat de les teòriques, però cada interpretació,
1: home,
2: evidentment,
1: clar,
2: vaig aprendre molt i sobretot vaig aprendre molt de música de cambra. Això sí que és una cosa que m'emporto, haver tingut el Quartet Casals, el Kennedy Moretti, per exemple, que vaig aprendre moltíssim.
1: Sí, sí. Sergi.
4: Jo crec que he fet servir un percentatge prou alt. El que passa és que només el... Hi ha moltes coses que les fas servir en moments puntuals, no? Perquè, no sé, és això, cultures no occidentals o temes de Can Gregorià. Per la meva feina, que normalment parlo de música pop, doncs no ho faig servir, però després arriba i em toca entrevistar a algú que fusiona alguna cosa amb alguna cultura no occidental, o algú que...
2: Amb el Can Gregorià, no?
4: O Can Gregorià, que hi ha gent que ara ho fusiona amb el techno,
1: sí, sí.
4: Que això és...
1: Ah, sí?
4: Tot, sí, tant,
1: oi,
4: i tant,
1: oi, oi,
4: i tant. Sí, sí. Llavors, allà és quan dius... Doncs mira, té sentit, tot el que he après, puc fer millor una entrevista.
1: Home, però
4: clar.
1: Sergi, moltes vegades has explicat coses aquí que segur que són, que venen de la carrera de
4: clar,
1: musicologia.
4: Això,
1: aquí sí que ho fas servir.
4: Sí, no, i aquí també. El que passa és que no són coses que faig servir constantment.
1: Yeah.
4: Vull dir, al final, a musicologia et donen un univers de coneixements molt amplis i que, de forma esporàdica, alguns els vaig fer servir, algun altre no, perquè queda molt lluny de l'àmbit en el que treballo ara, Hi ha d'altres que sí. Hi ha moltes altres coses de coneixements que els vaig aprendre a una altra banda i que les faig servir molt, també.
5: Molt bé.
2: Jo crec que l'assignatura que més he utilitzat o que més m'ha servit és l'assignatura d'orquestra de l'ESMUC, perquè el que fèiem era llegir coses, que això és una cosa tan necessària pel món de la música clàssica.
5: Què vols dir, llegir coses? Llegir coses de quin tipus?
2: Llegir partitures ràpid, no? Perquè estàs cada setmana fent algun programa diferent. Llavors, és que realment és molt útil fer-ho així.
5: I tant. Sabeu, us recordeu, suposo, d'aquest tema d'avui, d'on sorgeix, no? Sergi, te'n recordes o què?
4: Sí, sí. Sorgeix del nostre psicòleg de capçalera.
5: El psicòleg de capçalera.
4: D'aquest programa, que és en Tomàs Navarro.
5: Exactament.
4: Que ens va deixar una suggerència.
5: Ens va deixar una suggerència. Després de parlar del tema de l'èxit, que era l'èxit, no?, que ens va fer tota una sèrie de consideracions, ens va fer una proposta de tema, sí? A veure, recordem-la, Oriol.
6: Que aquest és un altre tema que un dia, si vols, podem tractar, eh? Que no tot té ser concertista, que els conservatoris tindrien que adequar-se als nous temps i ensenyar, doncs, per exemple, això, a dissenyar bandes sonores de videojocs, o a ser arreglista, o qualsevol cosa d'aquesta, que tot no sigui només ser concertista, perquè hi ha gent, doncs, com la meva filla, que li agrada molt la música, té un talent, però ja no vol fer una carrera de música clàssica, perquè no, perquè li agraden altres vessants a la música, i no només ha de ser la música clàssica i el concert, diguéssim, l'única sortida així de la música i l'única formació arreglada. Bueno, ahí te lo dejo.
5: Doncs gràcies, Tomàs Navarro, l'autor de la senda Kaizen, i ara nosaltres sí, posem una mica de música.

0: Marina Sala. A veure...
1: Vinc passional, avui.
0: Avui has vingut molt animada, molt no sé animada. Passa...
1: És que saps què passa? Que,
0: a veure...
1: Que he pogut descansar, que això no em passa mai, gairebé. Vaig anar a un spa...
0: Molt bé, escolta.
1: Uns massatgets...
0: Home, Marina Sala, has vingut renovada.
1: Renovadíssima, sí, sí.
0: Molt bé, a veure,
1: mira,
0: qui tenim aquí?
1: He portat aquesta música, que és el souvenir de Florence de Tchaikovsky, que és increïble, aquesta obra. I, a més, és una gravació de... d'un festival d'aquests estiu on hi ha intèrprets increïbles, el Leonidas Kavakos, Lisa Batashvili, i bueno, molta gent,
0: molt
1: que
0: bé.
1: Ja, en tot cas, si surt a l'audició ja esmentaré.
0: Sí.
1: I res, o sigui, jo crec que aquest tema d'avui és un tema perillós perquè... perquè a vegades desconeixem fins a quin punt és fàcil per a algú canviar les coses, no? Però jo a vegades trobo a faltar que les coses... es decideixin en un grup de gent i que no es pregunti tant als alumnes. Crec que a vegades, bueno, qui sap millor com està funcionant tot i si li servirà, crec que són els alumnes, que evidentment no pots donar el 100% de legitimitat als alumnes perquè estan estudiant i per alguna cosa estan estudiant, però crec que sí que hi ha un punt de saviesa també, de saber si t'està servint, si no. I, per exemple, en el cas de l'ESMUC, que és... almenys on vaig estudiar jo i en l'àmbit d'interpretació clàssica, crec que hi ha algunes mancances. Comparteixo la idea de la nota de veu que diu que no tots hem de ser concertistes. De fet, gairebé ningú que ha estudiat a l'ESMUC serà concertista. Això és una cosa que hem de tenir clara, perquè...
0: Home, és molt difícil.
1: Per ser concertista de clàssic, probablement hauries d'estar al Reina Sofia de Madrid o potser no hauries ni d'estar a Catalunya. O sigui, jo no dic que no hi hagi nivell a Catalunya, que no se'm malinterpreti, però penso que anar estudiant concerts clàssics, un Brahms, un Tchaikovsky o qualsevol obra d'aquestes, el més probable és que no la puguis tocar mai com a solista. O sigui, està molt bé poder-la estudiar, però crec que també hi hauria d'haver una visió... del que és el món real. I, per exemple, penso que en el cas de l'ESMUC hi ha moltíssimes assignatures teòriques que, per una banda, fan que tu no puguis estudiar tantes hores d'instrument i això és perjudicial per qui, precisament, vol ser concertista.
0: Sí.
1: No? I penso que, per exemple, coses molt bàsiques com saber arranjar una partitura, saber compondre, no només que en gregorià, perquè jo, per exemple, vaig estudiar composició, però és que fèiem composició modal, o sigui, de dos veus, i amb rodones. Llavors, clar, és que vivim al segle XXI, o sigui, clar. Com pot ser que jo no pugui fer un arranjament o no m'hagin donat les eines per fer un arranjament, si el més probable és que acabi donant classes a algun lloc o estigui tocant en algun lloc en què hagi de fer un arranjament.
0: Però no hi ha l'assignatura d'allò, arranjaments?
1: No.
0: O teoria de l'arranjament?
2: I és a jazz.
1: Exacte. Jo trobo que hi ha àmbits que estan molt ben...
3: I a composició i direcció, després hi entrarem.
1: Clar. Exacte. Hi ha àmbits en els que tot això, totes les teòriques, estan molt ben, molt millor construïdes que en el món del clàssic. Després, per exemple, en el cas de la història, no? Jo trobo que l'ESMUC té una cosa molt bona, que és aquesta d'ajuntar gent de diferents àmbits, que això, pel que jo sé, és una cosa que van agafar del Conservatori d'Amsterdam, en el que dins les assignatures teòriques aquestes assignatures són comunes i, per tant, tu, com a intèrpret de clàssic, estàs compartint classe amb algú de jazz o algú de flamenc.
0: Això és molt enriquidor.
1: Però el que jo no entenc és si els de flamenc i els de jazz estan estudiant història clàssica, que crec que tothom ha de saber, per què jo, que sóc de clàssic, no faig història del jazz i del flamenc. O sigui, per mi és un greuge contra la gent que fa clàssic, no? Perquè llavors és com... Sí, jo la història de clàssic, de fet, ja l'havia estudiat i em sembla molt bé repetir-la, però si els de jazz i els de flamenc tenen aquesta cosa de poder agafar coses que no farien, per què jo no, com a música clàssica, no puc agafar també dels altres àmbits,
0: com
1: no?
0: Com ho veu la Carla González, que tu et dediques més al jazz?
2: Jo vaig estudiar jazz i, de fet, o sigui... Jo, per exemple, recordo que vaig fer l'assignatura de música tradicional catalana, que és una assignatura de musicologia, i que a la meva línia de jazz no me l'ofertaven com a optativa, però és una optativa que es fa a l'ESMUC. Llavors jo vaig demanar una instància dient que m'interessava per no sé què i vaig poder-la cursar i llavors em va comptar com a optativa. Però vaig haver-m'hi com d'esforçar,
1: sí,
2: i no m'ho oferien com a cosa més normal del món, que és una persona que tingui ganes d'estudiar música tradicional catalana, no?
0: Sí,
2: per exemple.
0: Sí, i
1: a favor de l'ESMUC diré que, evidentment, pots fer assignatures optatives d'altres àmbits, però sí, jo penso...
3: No es poden fer la de jazz i flamenc des del clàssic com optatives? Jo diria que sí.
2: Però ho has de demanar.
1: I és molt més difícil, i jo penso que si per algú de jazz és obligatori fer història clàssica, per què no és obligatori per algú de clàssic fer història del jazz?
0: Clar, és el tema de la... que sigui obligatori, diguéssim.
1: Exacte.
0: De poder-se fer es pot fer, però...
1: Perquè, o sigui, per mi és igual d'important, no? O sigui, si estudiem la història de la música, estudiem-la en tota la seva globalitat. O sigui, jo vull estudiar-ho tot, no vull estudiar només el meu àmbit, no? I jo, per exemple, sí que vaig fer assignatures de jazz, però em va costar molt, i també si tu agafes aquella optativa, vol dir que no podràs agafar una altra optativa que també potser t'interessa, no?
2: Sí, sí.
1: No sé, crec que... O sigui, jo entenc que potser també era el meu cas personalitzat, i probablement hi ha molta gent de clàssic que li és totalment igual estudiar el jazz i el flamenc, però jo penso que si el desmuc està fet perquè tots ens tots agafem coses dels altres àmbits, en el cas del clàssic crec que hi ha menys... pots agafar menys coses.
0: Sí. Li faltaria, diguéssim, un pas més, fer-li una volta, diguéssim.
2: Clar, ets molt friqui, t'hi fiques molt... Jo vaig anar duient amb moltes assignatures. Va. Anava el primer dia i deia, hola, no estic matriculada, puc venir? I vaig anar a una de direcció orquestral que els hi feien els compositors, i amb el Xavier Puig, i em va dir, sí, però jo potser no tindré temps de fixar-me amb tu, i és com cap problema. Vull dir, jo sé que al final, i ja està... Vull dir que...
0: Ja es va fixar en tu o no?
2: Una mica, o sigui, em va deixar participar algun dia que, no, que faltaven alumnes, em deia, vinga, Carla, jo... Vull dir que vaig aprendre quatre coses, però era per voluntat pròpia, perquè em vaig colar en diverses assignatures i vaig tenir la mala sort que va venir el Covid quan jo estava allà, si no, hagués fet tres carreres allà dintre i jo estava molt feliç.
1: Clar, però és que en el cas de la direcció també, cosa bàsica, no? Si fas clàssic, el més probable és que donis classes, hagis de dirigir el conjunt instrumental o l'orquestra de l'escola de música, el que sigui. Jo no sé res de direcció.
0: Per tant, tu el que dius, Marina, és que potser s'haurien de refer una mica els programes, no?, de les assignatures, els cursos.
1: Hi ha assignatures que estan bé, no? Jo vaig fer una assignatura que es deia composició, però és que no vaig aprendre res de composició. Llavors, clar, és que, saps? Vull dir, l'assignatura hi és, però potser els continguts s'han de revisar, perquè els ha de fer algú que tingui una visió més global del món on vivim. I ara deixo parlar al Sergi.
0: Sergi, a veure, aquesta, hi ha una desconnexió, podríem dir, entre els plans d'estudi i la realitat actual de molts alumnes, no de tots. De molts.
3: Jo crec que hi ha una barreja de dues coses.
0: A veure.
3: Una és que segurament la bossa d'optatives en un lloc com l'ESMUC, bueno, i al final jo crec que també val pel liceu i val pel taller, hauria de ser més àmplia del que és en l'actualitat i que l'estudiant tingui més marge per certes assignatures, dir, tens tot aquest ventall, has de fer determinats crèdits, munta-t'ho com vulguis. No?
0: Yeah.
3: Perquè hi ha molts cops on no... És el que deia una mica la Marina, és a dir, per què això és obligatori i per què això és optatiu, no? Llavors tindria molt més sentit, fem-ho tot optatiu i que l'alumne pugui triar. Dit això, jo també faig un petit matís que és... que deixar-ho tot a base de criteri de l'alumne també és perillós.
0: És perillós,
3: perquè jo m'he trobat amb molta gent... hi havia gent que ho feia conscientment i tenia un pla molt clar de jo vull tocar perquè jo vull ser concertista i el veies molt capficat amb tocar. Però hi havia molta gent que tampoc no tocava tant i després anava a aquestes assignatures obligatòries de musicologia o de sonologia, del que fos, això no em servirà per res. I jo pensant... Si tampoc no t'hi estàs posant tant a tocar, igual sí que necessitaràs això per tenir un perfil més versàtil.
0: Clar.
3: Si tu no vols viure només i exclusivament de tocar.
1: Totalment d'acord, sí.
3: Però hi ha molta gent que crec que, bueno, té 20 anys o 21, a segon o tercer l'ESMUC, i en aquell moment no ho veu, i a la que en té 25 o 30, ja veu la realitat del sector i s'ha de posar a treballar, veu que aquestes eines són necessàries i en 20 o 21 costa més de veure.
1: Però... Bueno, no sé si
0: anava a canviar de música.
1: Canviem de música,
0: Oriol, i continuem.

0: Jo ja ho he dit, que avui la Marina ha vingut molt animada. Li deixem presentar en Sergi? Sí, vinga, va, Sergi.
1: És que això és la pausa, és la pausa per la Marina.
0: És la pausa que avui necessita la Marina Sala. Sí,
1: també li deixem a la Marina que avui estigui exaltada, perquè com que no hi ha la Marta es pot exaltar més. Exacte, si no, l'exaltació seria massa grossa.
0: Seria massa, massa. Les dues juntes és impossible.
1: No, sentim l'introit de la missa de difunts de Johannes Ockeghem, que com a curiositat és el primer Rèquiem que es conserva en l'actualitat, que és del segle XV. I jo l'he portat perquè és una peça meravellosa que vaig descobrir amb el Juan Carlos Asensio, que és bàsicament és el pou de sabidoria de tota la música medieval i antiga de l'SMUC. Jo crec que és interessant sempre revisar els plans d'estudi, perquè si no recordo malament, jo parlaré de musicologia perquè aquí sí que és on tenia la informació, crec que... En el cas de musicologia, no es canvia el pla d'estudis des de principis de la dècada passada, és a dir, 2010, 2011, 2012, una cosa així.
0: Clar, és que són molts anys.
1: I per les retallades.
2: És un altre tema, aquest.
1: Aquest canvi, en el cas de musicologia, antigament hi havia la doble línia de musicologia històrica, és a dir, la part més clàssica o etnomusicologia, més vinculada a les músiques del món, i per les retallades es va fer un únic itinerari unificat que agafava coses de les dues parts. I el gran canvi es va fer per una retallada. Vull dir que també és significatiu.
0: I això no s'ha canviat de nou després dels anys? No,
1: No perquè també amb els anys ha anat minvant una mica. O sigui, ara ja no, ara més o menys diria que està estable. Bueno, podríem preguntar al cap de departament o algun professor, però anys enrere hi havia més alumnes de musicologia dels que hi ha ara. Anys enrere potser superaven sempre la desena, ara estrany és l'any que superen la desena, sempre estan amb 7, 8, yeah. I a vegades entre la gent que ho deixa, etc, a vegades a la meva promoció vam acabar sent 4 o 5 només.
0: Yeah.
1: En tot cas, jo venia a posar el focus en la dificultat de canviar els plans d'estudis, perquè és això, sempre depens molt de ministeri, d'universitats, en el cas de, per exemple, abans la Carla que ho deia, l'autònoma, que penja sempre al ministeri, en el cas dels centres superiors de música, per si algú no ho sap o no està al lloro, penja del Departament d'Educació, perquè tècnicament no són universitats per un seguit de criteris legals que si entrés ara ens hi estaríem una bona estona, donaria per un programa a part, segurament. I clar, si no donen la llum verda, no donen el vistiplau, no? hi ha molts temes burocràtics i administratius pel mig, que no és que el centre digui ara ho canviem i ho canviem, no? No funciona així. De la mateixa manera que el pla pedagògic d'una assignatura de primària tampoc no pot anar a una escola i canviar-la així com així.
0: No, és
1: ben difícil. En tot cas, jo he agafat per repassar una mica el que deia en Tomàs sobre això de arranjaments, composició per bandes sonores i videojocs. A l'SMUC hi ha assignatures vinculades a mitjans audiovisuals, també recordo que hi ha una assistida de composició per ordinador, però sí que és veritat que van molt vinculades a composició. I el tema d'arranjaments i orquestració aplica a composició i a direcció, que són les branques més teòriques que els hi competeix. Clar, les assignatures optatives no pots fer totes aquestes assignatures. Crec que la part d'arranjament i orquestració sí que et deixen fer... Hi ha diverses assignatures que et deixen fer la que és més introductòria, la que seria la primera. I en el cas del Liceu, que també ho he comprovat, sí que és cert que no hi ha cap assignatura específica per mitjans audiovisuals, ni tan sols a composició. Llavors, aquí jo crec que sí que hi ha una...
0: Potser sí, faltaria...
1: Una mancança grossa.
2: Hi ha una mancança gran, no? Exacte. És que, clar, o sigui, el món va cap aquí. Vull dir, la quantitat de música que es necessita avui en dia per fer totes les sèries, totes les pel·lis, amb totes les plataformes digitals que hi ha, és que moltíssima gent... A part, què passa? Que com tampoc hi ha tanta gent que ho faci, la gent que ho fa es forra. Perquè, clar, o sigui, qui hi ha que pugui gestionar tot això, que sàpiga fer els programes, que puguin... Clar, doncs la gent que ho fa és una sortida molt gran que jo crec que un superior no t'ho doni és una mancança, perquè al final també hi ha gent que acaba aprenent aquestes coses fora del superior.
0: Sí. Clar, és que potser ho ensenyen en acadèmies fora, no?
2: Ho ensenyen fora, però vull dir, per això dic que crec que el superior... s'ha d'adaptar una mica a les coses, no? al món on vivim, no? Bueno,
0: sí, sí, sí. Doncs dit això, si us sembla, avui anirem al Conservatori de Música de Sabadell per dos motius. El primer, perquè li hem volgut demanar al Joan Morera, el director del Conservatori, si l'Associació de Conservatoris de Catalunya, coneguda com a CAT, i els entorns acadèmics actuals valoren la possibilitat d'actualitzar els currículums d'aquests conservatoris perquè puguin formar l'alumnat en disciplines menys estandarditzades.
3: Els conservatoris som els únics centres autoritzats per oferir el títol de grau professional, que està vinculat a una especialitat instrumental. Per tant, és una titulació que només certifica les competències, en aquest sentit, que se'n regulen de la Llei Orgànica 2006 i el Decret Autonòmic del 2008. Tot i dir-se grau professional, un alumne que l'ha finalitzat no està preparat pel món laboral. L'alumne que acaba i vol seguir formant-se haurà d'accedir a un grau superior, ja siguin interpretació, composició, pedagogia o altres, que és el que actualment ofereixen aquests centres. De totes maneres, des de l'aprovació de la Llei Estatal d'Ensenyaments Artístics, s'ha obert la possibilitat de crear noves vies professionalitzadores vinculades amb la música. El Servei d'Ordenació d'Ensenyaments Artístics de la Generalitat ens ha fet l'encàrrec a l'Associació de Conservatoris de fer propostes de titulacions de tècnic superior, que en un moment donat es podrien impartir als conservatoris.
0: Fem la distinció, perquè els nostres oients potser no ho saben, Carla, una cosa és un grau professional i l'altra cosa seria un grau superior. Explica una mica això.
4: El grau professional es pot fer en qualsevol moment de la vida, però en general se sol fer mentre estàs fent l'educació obligatòria, l'ESO, el batxillerat, i llavors el títol superior és un títol superior que equival a posar un grau universitari. Per tant, una persona que no ha fet batxillerat no pot fer un títol superior.
0: I qui fa títols superiors, per entendre'ns, de música?
4: Pues el fan persones que en principi tenen interès en estudiar música i en continuar la seva formació.
0: I a on?
4: Es pot fer a Barcelona, a l'ESMUC, que és l'opció més barata, diguéssim. Després hi ha el Liceu, després hi ha el Taller de Músics, que en el Taller de Músics només s'hi pot fer música moderna i jazz. I llavors a Barcelona també hi ha una escola que es diu Jam Session, que està una mica més vinculada a la música pop, rock, i és molt petiteta, però bueno, que pot
0: sortir... Que serien aquests quatre llocs.
4: Pot sortir amb un títol superior d'aquests llocs. Però volia fer un incís perquè
0: el Joan
4: ha dit... Un alumne ha de fer un superior si vol dedicar... També m'agradaria dir la meva opinió, que és que no és una via única. Vull dir que no...
0: Per què tothom, ho dius, això,
4: tots, a veure? Tots els músics companys diuen que un cop tens el superior ningú et demana aquest títol. Llavors, crec que hi ha moltes maneres d'educar-se i el conservatori superior és una de molt concreta, però jo crec que... Com reivindiquem també l'escola pública, que hi ha moltes maneres d'aprendre les coses, un conservatori no és per tothom, és per una persona que tingui ganes de fer unes assignatures teòriques, dedicar-li unes hores als instruments, però que hi ha excel·lentíssims músics. En el cas de la música clàssica no sabria afirmar, però jo tinc molts companys que són molt bons músics i no tenen un títol superior i han après per altres vies. Llavors, no és l'única via.
0: I després ens ho explicaràs amb més detall.
4: Sí.
0: Alguna cosa sobre això? Alguna cosa més sobre el Joan Morera? Ja seria això. I després li hem preguntat si han introduït alguna matèria en el seu conservatori, el de Sabadell, en relació a això, i han realitzat activitats extraordinàries per donar a conèixer aquestes altres sortides professionals.
3: El nostre currículum està subjecte al decret que regula el grau professional. De totes maneres, els nostres estudis permeten, dins de les assignatures optatives, oferir aquelles matèries que ens poden semblar interessants per l'alumnat. Són petits tastets que en un moment donat podrien despertar un interès que apuntés a un inici de formació professional. De totes maneres, fins que no es defineixin les titulacions de formació professional superior, els conservatoris no tenim massa marge per moure fitxa dins l'oferta educativa. Actualment, tots els conservatoris som conscients que cal obrir els estudis a noves realitats que poden tenir interès dels joves. En aquest sentit, es programen visites a l'UTIES, es col·labora amb professionals de noves avantguardes i cal dir que el professorat jove que s'incorpora de nou ens aporta també nous referents en aquest sentit.
0: Per tant, si jo ho entenc bé, hi ha un marc legal que no deixa que els conservatoris puguin oferir assignatures diverses i també ha dit que els conservatoris veuen la necessitat de que hi hagi canvis, no? Seria això?
2: Sí, totalment. Però jo també a vegades també penso potser tampoc cal fer una assignatura que es digui tècniques per audiovisuals, no? Potser dins del, de l'assignatura de llenguatge el profe pues, es pot interessar per una certa cosa si té els coneixements, clar. Però vull dir que a vegades també ja es poden fer coses per millorar, eh? O sigui, bueno, no ho sé, aquesta és la meva opinió.
0: Sergi.
2: Perquè dins de, per exemple, l'Oriol Martorell, no? O sigui, jo almenys vaig aprendre a fer servir el Finale, a fer servir el Cubase, a fer servir programes d'ordinador.
0: Sí.
2: Que després a l'SMUC no els vaig utilitzar mai, no?
1: I jo vaig fer servir algun. Jo vaig aprendre més a l'SMUC que a l'Oriol Martorell fent servir programes.
2: Jo no, veus? Vam fer servir l'Audacity també. És que moltíssims programes que ara mateix ja estan molt desactualitzats, clar. Però que en aquell moment, o sigui, era molt útil saber fer això.
0: Tant,
2: i jo
0: tant.
2: Tot el que sé de poder arranjar, de poder compondre, ho sé del grau professional, no del superior, que això em sorprèn.
0: I tant. Hem dit que anàvem al Conservatori de Sabadell per dos motius. Aquest seria el primer, parlar amb el Joan Morera, i després vindre el segon. Ara bé, primer farem una audició molt interessant.

0: És un crim gairebé posar-se a parlar aquí sobre.
1: Ai, m'emociona molt a mi aquesta cançó.
0: És molt bonica, aquesta cançó, mare meva. Quina meravella. A veure, Carla González.
1: Doncs estem escoltant un Kyrie, però sí? És un Kyrie molt especial, interpretat per Mats Eilertsson Trio, que és un contrabaixista noruec, i un trio vocal que es diu Trio Medieval.
0: Molt bé.
1: Aquest tema està dintre d'un àlbum que es diu Memorabilia i és un encàrrec del Festival de Jazz de Trondheim, Noruega. Li van encarregar el Mats Eilertsson i va fer aquest àlbum. En l'àlbum hi ha un Agnus Dei, també hi ha un Sanctus i després també hi ha uns poemes musicats, vull dir que és... Però l'estètica és aquesta, jazz i aquest trio exacte, sí, sí. Antic. I a mi, bueno, em va explotar el cap quan vaig sentir això i la veritat és que vaig fer el meu recital de final de grau absolutament inspirada en aquesta formació. Vaig fer un trio de jazz, un trio vocal d'antiga i un saxofonista.
2: Una mica la línia del Jean Carbarec i
1: exacte.
2: Del Hilliard Ensemble i tot això. No?
1: Vaig afegir el saxo per fer un homenatge al Hilliard Ensemble i al
0: però
1: Garbarec.
0: Això no ho tenim gravat, dic jo.
1: Això ho tinc jo gravat.
0: Però per què no ho has portat? Però això com pot ser?
1: Perquè això, no, això sona molt bé. Però
0: no,
1: ara
0: home,
1: ja...
0: però ens hauria agradat sentir aquí el... La Carla González.
1: Ai,
0: Carla González.
1: I em sembla una meravella aquesta fusió d'això, d'estils. La veritat és que quan ho vaig sentir vaig pensar, ah, mira, és que sóc jo en forma de música, no? Vull dir que a mi m'agrada molt la música antiga, però m'encanta el jazz, o sigui, m'agraden tantes músiques que m'hi vaig sentir molt representada. I llavors també porto això perquè fa uns anys vaig tenir l'oportunitat d'estudiar a Dinamarca, a Copenhagen. Vaig anar a fer el grau professional, que allà són uns estudis que es fan després del batxillerat i que es poden durar d'un a tres anys. Sí. I llavors pues, et fan com una mica un tastet de lo que és estudiar música.
0: Sí.
1: I llavors tu pots decidir anar a fer un superior o no. I és una formació com molt rica, hi ha la classe d'instrument, però després hi ha combo, hi ha un ear training, no? Entrenament auditiu, hi ha una com de perfeccionament rítmic, i bueno, em va semblar molt interessant poder estudiar allà, va ser increïble, i una de les coses que em va sorprendre és que a l'escola podies estudiar dues línies, una era la de música clàssica, però l'altra era la de la música rítmica. I a dintre de la rítmica hi havia pues, jazz, però hi havia soul, hi havia blues, hi havia rock, hi havia heavy, hi havia el que... o sigui, és una mentalitat molt més oberta i em va semblar molt, molt, molt interessant. Però és que després, a més, a Copenhagen hi ha el conservatori rítmic i allà no hi ha un pla d'estudis concret i llavors no hi ha unes places, no entren cada any pues, dos contrabaixistes, tres pianistes... Hi ha X places cada any i a tu t'agafen pel teu projecte musical. Llavors, és un conservatori que funciona per projectes. Tu ets artista, què vols fer? Ah, m'agrada no sé què, m'agradaria escriure també per quartet de corda. Pum, classes d'arranjaments.
3: Que guai, no?
0: I tant, això és un... Vaja,
1: i la cosa més forta d'això és que aquests estudis són gratuïts pels danesos i pels europeus. Per tant, nosaltres també.
0: Ostres.
2: A tots els països nòrdics, Finlàndia, Suècia, Dinamarca, Noruega, Islàndia no estic segur. Diria que també, però Islàndia... Ho deixo un interrogant perquè ara no ho recordo del tot. Si ets ciutat europeu o nacional d'allà, és gratuïta.
1: És gratuït estudiar.
0: Clar,
1: vull dir que
0: t'imagines.
1: Si algú té dubtes que m'expliqui, perquè tinc la informació. A més, l'Estat et dona diners, si treballes X hores, bueno, és una meravella. I llavors pues, el que passa és que del conservatori rítmic pues, surten projectes d'impro lliure, surten projectes de música electrònica. Vull dir que la mentalitat és molt, molt, molt més oberta allà en termes de música... Bueno, dels estudis, de com funcionen els estudis musicals. També és veritat que hi ha molta gent que entra, o sé de gent que entra en aquest conservatori, i si no tens gaire clar què fer, et perds.
0: Clar.
1: I llavors pues, no acaba tenint sentit i acaben plegant, cosa que és una llàstima. Llavors també crec que és un lloc entrar-hi com amb una maduresa personal que crec que també seria interessant aquí. Abans ja ho he dit, jo vaig entrar a l'ESMUC amb 27 anys i veia els companys que l'any anterior havien fet segon de batxillerat, que deien, oi, és que hi ha moltes teòriques i jo vull tocar. És com, ja, però a les 10 de la nit no estàs tocant, llavors pots dedicar-te a les teòriques, clar. I llavors haver estat estudiant tot el dia, no? Però, clar, venien de fer literatura catalana i filosofia i no sé què. Entenc que tu surts del batxillerat i dius, no vull veure un llibre davant perquè jo el que vull és fer música. Però llavors, o almenys la meva percepció és... Pues, des de la calma d'aquesta obligatorietat dels estudis, de les assignatures, no sé què, és superinteressant i tot és superenriquidor.
0: Clar, sembla una mica que respongui allò de formar artistes, però sense seguir un currículum tan marcat i tan estricte,
1: sí,
0: no?
1: On la creativitat... Sí. Està per davant d'un programa de has de fer X hores de no sé què, vull dir que crec que seria... Bueno, és una cosa que l'hem de tenir clara.
0: Home, i tant que sí. Canviem de música, Oriol?

0: Sergi.
1: Sentim, he fet una traducció
0: A
1: perquè jo us
0: veure-la.
1: puc imaginar que del Mediterrani no és el que estem
0: No.
1: sentint. Muntanya alta i aigua flotant del Liu Fang,
0: Oh.
1: que és una intèrpret de pipa, que és una mena de llaüt xinès.
0: Carai, tu.
1: I és una intèrpret molt, molt reputada dins del seu àmbit, que és nascuda a la Xina però que des de fa molts anys viu al Canadà. També és una altra cosa, bueno, de fet és un instrument que jo vaig conèixer fent músiques del món a l'SMUC i de fet vaig arribar a anar a un concert que organitzava, recordo, una entitat que es diu Casa Àsia,
0: Sí, i
1: que
0: tant.
1: munta concerts doncs,
0: I tant,
1: de
0: Casa
1: cultures
0: Àsia.
1: d'arreu de l'Àsia i un any van portar una intèrpret de pipa, ara no recordo quin era el seu nom. I en aquest cas, aquí sí que volia parlar una mica més del camp de musicologia, que és el meu, que és el que més domino. I jo, per l'experiència que tinc a l'SMUC, on a dia d'avui encara no ha canviat el pla respecte al que jo vaig estudiar, i per tant és exactament el mateix, jo he de dir que de l'SMUC, en termes de pla d'estudis, jo vaig sortir en general bastant content. Perquè hi ha una mica de tot. Sí que és veritat que hi havia alguna assignatura, com ja he dit abans, que em semblava una mica sobredimensionada que fos obligatòria quan realment havia de ser optativa, però bé, també entenc que aquí se sumen temes de vegades, suposo, de quadrar plantilles, de quadrar horaris, que
0: Segur que
1: si no les
0: sí.
1: poses obligatòries la gent no l'agafa i llavors tindrien un problema. Bé, llavors també hi ha aquest tipus d'encaixos legals
0: Més
1: i
0: logístics,
1: administratius,
0: sí.
1: exacte, que s'han de quadrar. Jo, en general, per mi hi havia un gran dèficit en el pla d'estudis, que ja els hi vaig dir en el seu moment, que era que es tenia molt poc en compte la música pop-rock. Vull dir, jo és el que més em dedico i, de fet, jo crec que, al final, si no t'especialitzes molt en temes de clàssica i tu ets un tot terreny, el més normal és que acabis fent moltes coses de pop-rock, perquè la demanda
0: Sí.
1: als mitjans, al carrer, als concerts, és d'aquest perfil de música, això és així, i no hi havia cap assignatura. Hi havia una optativa que, a més, els 2 anys que te l'ofertaven coincidien amb obligatòries, motiu pel qual o ho feies en 5 anys o era impossible fer aquella assignatura. Per tant, sorties d'allà que l'únic que van fer de pop-rock era coses a assignatures més generals, com algunes d'anàlisi o seminari de musicologia que demanàvem específicament fer coses
0: Clar.
1: de pop-rock.
0: Història de la música moderna, no la vas fer tu? Jo la vaig
1: Jo
0: fer.
1: vaig fer jazz i música moderna, però allà era jazz. Hi
0: Vale.
1: havia una de pop-rock on et parlaven dels Beatles. Clar, és que... Què per un músic? O sigui, per un
0: Clar,
1: musicòleg no et
0: queda
1: parlin
0: una
1: dels
0: mica,
1: Beatles?
0: sí.
1: No, però també és greu que no, ningú... En 4 anys ningú et vingui a parlar dels Beatles.
0: I
1: Bueno, els
0: tant, és
1: Beatles o de
0: socialment
1: qui sigui del
0: impossible.
1: món del pop, no? Vull dir, és una part indestriable. Però bé, però per la resta era això. Tocaves molts pals diferents, i hi havia una mentalitat molt oberta sobre com enfocar les músiques. I també t'explicava molts cops que a vegades la musicologia no era una qüestió com dir-ho, de repertori en el qual t'enfrontaves, sinó una manera de veure'l i analitzar-lo. Que això crec que era una idea molt interessant que sempre ens feien èmfasi.
0: Clar, això respon una mica que a les músiques també que es poden estudiar, no? Vull dir que hi ha el terme musicològic de folklorització, que és com quan poses com en una vitrina la música,
1: Sí.
0: i amb la música clàssica es fa, però i els de jazz van molt de guais, però fan exactament el mateix. Vull
2: Totalment
0: dir,
2: d'acord.
0: oh,
2: Sí.
0: mira, transcriu-te Charlie Parker, transcriu-te Coltrane, i aquests són els nostres déus, i a mi, el que deia abans del meu recital, no em van posar gaire bona nota, tot i que era un
2: Però què em
0: projecte
2: dius
0: molt
2: ara?
0: creatiu, però em van
2: Home.
0: dir que no representava tot el que jo havia après en els 4 o 5 anys que vaig estar a l'ESMUC. Com, bueno, pues he
2: Sí.
0: crescut a nivell artístic. A mi, vull dir, jo vaig sortir molt contenta de fer-lo, però que hi ha com aquesta cosa i el flamenco encara més, que és una cosa de què és flamenco i no és flamenco, no? Ui, les sevillanes no són flamenco. I és com aquesta vitrina, no?,
2: Sí,
0: que
2: sí.
0: està les coses que venerem a dintre i que no gosem gaire tocar-les perquè, ui, bueno, no sé.
1: Bueno, és que això és la culpa de que les escoles de música es diguin conservatoris, que com el nom diu,
0: Exactament.
1: conserven.
0: Sí.
1: L'hauríem de canviar, però això
2: Hauríem
1: és...
2: de canviar un dia, hem de buscar un altre nom.
0: Clar,
1: Sí.
0: centres de creativitat, si us plau.
2: Ah, doncs escolta, hauríem d'anar per aquí.
3: I una cosa que sí que m'agradava molt de musicologia és que teníeu classe d'instrument.
1: Sí,
0: Això
1: no?
0: és
1: I
0: guai,
1: això
0: sí.
1: Sí, a l'autònoma no hi era,
3: Això és
1: no hi és.
3: increïble. O sigui, un musicòleg està molt bé que també pugui
2: I
3: fer
2: tant.
3: música, no? O
2: I
3: sigui, és que
2: tant.
3: també és molt bàsic per posar-te en la pell de... Bueno, tu, per exemple, Sergi, ja tocaves, no? Però, sí. Vull dir, podria
1: bueno,
3: ser
1: tothom
3: algú...
1: que ha anat a l'Smuc toca.
3: Segurament, però vull dir que algú que potser que entri a musicologia pot ser que no hagi tocat mai un instrument o, jo... la, o no el toqui d'una manera... Bueno, que no hagi fet gaires anys,
0: habitual,
3: no?
0: Jo tinc l'anècdota del el primer dia de musicologia a l'Autònoma. Teníem el Rifé, que ens feia una presentació, i farem això, i farem l'altre, i parlarem de Bach, i no sé què. I un noi, us ho juro, que va aixecar la mà i va dir qui és Bach?
2: No, no m'ho puc creure.
0: T'ho juro.
2: Ho va dir?
0: Sí.
2: És que
0: llavors aquesta persona,
2: no.
0: I llavors aquesta persona va estudiar molt i ho ha fet molt bé, i em sembla que ha acabat fent un doctorat en alguna cosa. Vull dir que si va...
2: En Bach.
0: Si va esforçar molt, però recordo que jo no em podia creure.
2: No, bueno, a vegades...
0: I és com, mira, no et sona això així de l'anunci? I és com, hola...
2: Clar.
0: Existeix aquesta gent, no?
1: Com... És que a l'Autònoma hi ha un tema que és que com que la nota és baixa, molta gent que veu la paraula musicalla diu ah, que guai, una cosa de música, m'inscric. I tot perquè clar. li agraden doncs, el que li deu agradar.
2: És però... que potser trien molt joves, no? Sí. En general, a tot arreu.
1: A l'Autònoma, per acabar, sí que hi ha dos itineraris, cosa que no hi és a l'ESMUC, hi ha el de Patrimoni i Gestió Musical i el de Musicologia Històrica. I aquí sí que hi he de dir que sí que hi ha una assignatura Músiques Urbanes i Populars obligatòria. Crec que aquí clarament el dèficit, i és una cosa que a més he sentit reiteradament, crec que el gran dèficit de l'Autònoma és que està massa centrada en musicologia històrica 100%. I en una cosa molt de clàssica, i la mirada molt més de l'enomusicologia, en etnografia, en antropologia, amb qüestions més... bueno, amb anàlisis més de coses més contemporànies, no? Anàlisis audiovisuals podria ser un gran exemple. Estan una mica enrere, no?
0: Totalment.
1: Vull dir que crec que a l'Autònoma li falta actualitzar-se una mica més per aquesta banda.
0: De fet, jo vaig fer aquesta assignatura de música tradicional catalana

0: a veu d'una de les nostres empoderades, la Imma Trepat, pianista i també professora del Conservatori de Sabadell. I li preguntem a l'Imma per què ens hem de reservar el 16 de maig al calendari i venir a Sabadell.
1: El dissabte 16 de maig celebrarem la nova edició de les Musicades, que és la marató de concerts que organitza l'Escola Municipal de Música i Conservatori Professional de Sabadell i que ens convida a conèixer la música de compositores històriques i contemporànies. Enguany, a més, celebrem una edició molt especial amb un doble aniversari. D'una banda, commemorem el centenari del traspàs de Narcisa Freixas, la nostra admirada compositora i pedagoga sabadellenca, i, per altra banda, celebrem el cinquè aniversari del projecte, el cinquè aniversari de les Musicades, cosa que ens fa especial il·lusió. Penseu que al llarg de totes aquestes edicions, les Musicades han programat ja obres de més de 100 compositores diferents, i aquest any encara allargarem la llista amb música de molts estils i per formacions molt diferents.
0: I li preguntem com seran exactament les Musicades d'aquest any.
1: Aquest any, per l'escenari de les Musicades, passaran més de 200 persones, entre alumnes, professors i músics convidats que volen col·laborar amb el projecte. Els concerts seran al matí de 10 a 2 al Saló del Teatre Principal i a la tarda farem un gran concert de cloenda a 6:45 de la tarda a la plaça Sant Roc. Esperem que ens acompanyeu en aquest cinquè aniversari de les Musicades. No us podeu perdre aquesta jornada. Us esperem i tenim moltes sorpreses preparades pel públic assistent. Gràcies a tot l'equip de Les Empoderades per oferir-nos aquest espai per explicar el projecte.
0: Doncs gràcies, Imma Trepat, per les teves paraules i segur que les Musicades seran tot un èxit. Recordeu, 16 de maig a Sabadell, a les Musicades. Nosaltres hi vam anar fa 2 anys a fer el programa en directe, allò va ser, ens van acollir d'una manera excepcional.
2: Jo no hi era per això, Rosa, eh? Jo no vaig
0: poder anar-hi. No, la Marina estava fent un concert.
3: La Marina sempre està ocupada.
0: La Marina sempre està ocupada.
2: Però em va saber molt greu no anar-hi, perquè va ser molt guai.
0: Va ser molt maco, la veritat és que sí. I l'Oriol m'està dient per cascos que estem fora de termini. No hi haurà audició, això no pot ser, Oriol. L'audició, vinga.
4: Les músiques de les Empoderades en concert.
0: Noies, què sentirem?
3: Primer sentirem l'introit de la Missa als difunts de Johannes Oekeghem, interpretat per The Hilliard Ensemble.
0: Molt bé, amb què continuem?
5: Seguirem amb el Kyrie de Mats Eilertsen Trio i Trio Medieval.
0: I acabarem
3: amb Muntanya alta i aigua flotant, interpretada per Liu Fang.
0: Però abans d'escoltar aquestes tres peces, deixeu-me que acomiadi, sí o no, la Carla González.
2: Ai,
0: la Carla González avui,
2: no
0: avui acaba... Sí, tu no eres conscient perquè tu avui estàs en un... No sé pas com. La Carla González ha substituït l'Alba Pujals, l'Alba torna, però el que li vam demanar a la Carla González no era fàcil perquè entrar en un grup consolidat que fa anys que fa el programa, ho has fet molt bé, sí o no? Ho ha fet fantàsticament
3: molt bé.
0: I no se sap mai, eh? Escolta...
5: Jo m'ho he passat superbé. Jo torno
0: passat...
5: quan m'ho digueu.
0: Escolta, no marxis gaire lluny.
5: No marxo lluny.
0: Doncs gràcies, Carla González, Marina Sala, Sergi Núñez, gràcies, Oriol Pinar. Ens retrobarem la setmana que ve a Músiques Empoderades.
4: La clàssica del futur.

0: Muntanya alta i aigua flotant, galiu fent.
1: Les músiques de les empoderades en concert. Avui les empoderades han estat... Marina Sala, Sergi Núñez i Carla González. Un programa realitzat i presentat per Rosa Maria Bartrol i Jubal. El suport tècnic és de l'Oriol Pinart. Músiques empoderades, actualitzant la clàssica. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: Torna la nit dels museus, una nit única, el dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats, des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapatges. Tota la programació a barcelona.cat/lanitdelsmuseus. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música. Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

L'any 1660, Jean-Baptiste Lully va compondre el ballet que sentirem a continuació, el ballet Xerxes. Aquesta versió la interpreta l'Aràdia Baroque Ensemble, dirigit per Kevin Malone.

0: Aquest que ara sentíem era el ballet Xerxes. El seu autor és Jean-Baptiste Lully i la versió la interpretava l'Aradia Baroque Ensemble, dirigit per Kevin Malone.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música podrem sentir ara un enregistrament històric de l'any 1946 en què el cor de la BBC i la Filharmonia Orchestra, amb William Primrose a viola i sota la direcció d'Adrian Boult, ens ofereixen la suite Flos Campi per a viola, cor i orquestra, obra composta per Raphael Williams l'any 1925.

0: Un enregistrament històric de l'any 1946 en què William Primrose viola el cor de la BBC i la Filharmonia Orchestra sota la direcció d'Adrian Boult ens oferien la suite Flos Campi per a viola, cor i orquestra de Ralph Vaughan Williams.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música tot seguit sonarà una obra de Richard Strauss, el seu poema simfònic opus 28, Les entremaliadures de Till Eulenspiegel. En sentirem la interpretació de l'Orquestra Filharmònica de Berlín dirigida per Herbert von Karajan.

0: L'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan, interpretava la versió que ara sentíem del poema simfònic Les entremaliadures de Till Eulenspiegel, l'opus 28 de Richard Strauss. La gravació que us oferíem de la música de Strauss la van fer l'any 1973.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins a Tòquio per sentir un dels recitals que hi va fer el violinista del Canadà, James Enes. És un dels violinistes més destacats de la seva generació. Va visitar diverses ciutats d'Àsia interpretant totes les sonates per a violí i piano de Beethoven, tot això durant la temporada 2024-2025. I el concert és, de fet, del final del 2024, del novembre d'aquell any, quan James Enes, amb el pianista Orion Weiss, va interpretar les sonates per a violí números 1 i 2 de l'opus 12, la sonata per a violí i piano número 4 en la menor, l'opus 23 de Beethoven, i finalment la sonata Primavera, la cinquena, en fa major, l'opus 24. I aquest és el programa de concert que sentirem avui. Sentirem la música del compositor de Bonn des d'aquest enregistre de la radiotelevisió japonesa que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. James Enes va néixer a Brandon, al sud de Manitoba, al Canadà, l'any 1976. Va començar a estudiar violí des de que era nen i actualment és reconegut per la seva combinació de precisió tècnica i de profunditat expressiva. James Enes és capaç de fer brillar tant la claredat del fraseig com la intensitat emocional, en aquest cas de la música de Beethoven que sentirem a partir d'ara mateix. Amb el pianista Orion Weiss, un pianista versàtil, sensible, valorat per la seva capacitat d'adaptar-se a diferents estils i diferents repertoris, incloent els duets amb violí, que és el que sentirem durant aquest concert d'avui. El primer és la sonata per a violí i piano número 1 en re major, l'opus 12 número 1 de Beethoven, una obra composta quan encara s'acabava el segle XVIII, és d'entre el 1797 i el 1798. Els intèrprets, James Enes i Orion Weiss.

Primera sonata per a violí i piano de Ludwig van Beethoven i primera sonata que va interpretar James Enes al recital que us oferim avui, un dels recitals de la seva gira per Àsia, on hi va interpretar la integral de les sonates per a violí i piano de Ludwig van Beethoven. El pianista és Orion Weiss i ara tots dos els hem sentit en aquesta versió de la sonata per a violí i piano en re major, opus 12, número 1 del compositor de Bonn. A continuació arriba la següent d'aquestes sonates amb aquests dos músics. D'una banda, el violinista James Enes, nascut l'any 1976, canadenc, que va començar a estudiar violí als 5 anys i que als 13 ja va fer el debut com a solista amb l'Orquestra Simfònica de Montreal, un violinista habitual de les grans orquestres de tot el món, algú que fa recitals a les grans sales de tot arreu i que a més fa música de cambra amb el quartet de corda que porta el seu nom, l'Enes Quartet. I avui el sentim amb el pianista americà, nascut l'any 1981, Orion Weiss. Va ser alumne de Manuel Ax. Tots dos fan duo i ara a continuació ens ofereixen la segona de les sonates de l'opus 12 en la major. És la segona sonata per a violí i piano de Ludwig van Beethoven i us l'oferim des d'aquesta gravació de la ràdio-televisió japonesa que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi amb la UER.

En aquest concert d'avui estem sentint el violinista canadenc James Ennis amb el pianista americà Orion Weiss. De moment han interpretat les dues primeres sonates per a violí i piano de Ludwig van Beethoven. Ara sentíem la segona, en la major, l'opus 12 número 2, música escrita a finals del segle XVIII, música de quan Beethoven ja residia a Viena, música de quan estudiava amb Antonio Salieri, que era un reconegut compositor d'òpera a la capital austríaca i música que va ser dedicada al compositor italià. Per tant, hem començat aquest concert, gravació de la ràdio-televisió japonesa del novembre del 2024 amb música d'un Ludwig van Beethoven jove que s'obria camí a Viena. Ara ens n'anem ja cap a l'inici del segle XIX i ho fem amb la sonata per a violí i piano número 4, una sonata inclosa en aquest concert, un dels concerts de la gira asiàtica de James Ennis, en què interpretava la integral de les sonates de Beethoven. Aquesta quarta és de l'any 1800, és dedicada al comte Moritz. És una sonata en la menor, és l'opus 23, i ara la sentirem amb els dos intèrprets del concert d'avui, dos intèrprets que junts van fer una vetllada musical extraordinària a Tòquio. És la que us oferim avui i que continua amb aquesta quarta sonata per a violí i piano de Beethoven. Els intèrprets, James Ennis, violí, i Orion Weiss, piano.

Avui a Catalunya Música us hi oferim un concert ple de música de cambra, sonates per a violí i piano de Ludwig van Beethoven interpretades pel violinista canadenc James Ennis, nascut l'any 1976, i el pianista americà Orion Weiss, nascut l'any 1981. Un duo extraordinari que ara acaba d'interpretar la quarta de les sonates per a violí de Ludwig van Beethoven en la menor, l'opus 23, una obra de l'any 1800 i dedicada al comte Moritz. Tercera obra d'aquest concert d'avui, gravat a Tòquio el novembre del 2024, un concert en què hi sentim aquest violinista que és un dels músics clàssics més guardonats de la història moderna, perquè James Ennis ha guanyat tot de premis, incloent 2 Grammys o 3 premis gramòfon, a més dels premis Juno, que són els més importants de la música al Canadà. James Ennis té una discografia extensa, tant com a solista com fent música de cambra. Per exemple, ha gravat els concerts de Johann Sebastian Bach o repertori d'autors com Lalo, Saint-Saëns, Bartók o Elgar, entre molts altres. I avui el sentim al costat d'Orion Weiss, que és un dels grans pianistes també del moment, un músic que es dedica sovint a la música de cambra i que col·labora sovint amb violinistes com James Ennis, amb qui el sentim avui, o Agustín Haderlich o William Hagen. Avui, per tant, Ennis i Weiss fan duo i ara interpretaran el que va ser l'última obra del concert de Tòquio. És la sonata per a violí i piano número 5 en fa major, l'opus 24 de Beethoven, segurament una de les més conegudes del seu catàleg, que és la sonata Primavera, que soni així, amb James Ennis i Orion Weiss.

Aquesta era la sonata Primavera de Ludwig van Beethoven, la sonata per a violí i piano número 5, en fa major opus 24, una obra de l'inici del segle XIX, d'entre el 1800 i el 1801, una obra que Beethoven va dedicar, igual que la quarta, al comte Moritz, i que avui hem sentit en la versió del violinista canadenc James Ennis i el pianista americà Orion Weiss. Han fet duo en aquest recital esplèndid que van fer a Tòquio el novembre del 2024 i on hi han interpretat les dues primeres sonates de Beethoven, la quarta i aquesta cinquena, que era el punt final teòric al concert, que encara es va allargar uns minuts més. Va ser amb més música de Beethoven, amb música posterior, amb l'adagio molto espressivo, que és el segon moviment de la sisena sonata en la major, l'opus 30 del compositor de Bonn. És el comiat definitiu de l'escenari a Tòquio per part de James Ennis, violí, i Orion Weiss, piano.

0: Aquest era el segon moviment de la sonata per a violí i piano número 6 en la major, l'opus 30 número 1 de Beethoven, una obra composta l'any 1802, el fragment que van triar James Ennis i Orion Weiss per a interpretar-lo fora de programa en el recital que van fer a Tòquio el novembre del 2024. Un recital esplèndid amb aquest violinista James Ennis, considerat com un dels més brillants de l'actualitat per la seva tècnica impecable, per la seva musicalitat refinada i perquè té un repertori amplíssim i un llegat extens de gravacions. I l'hem sentit al costat del pianista Orion Weiss, un pianista amb una musicalitat i expressivitat esplèndides, capaç de brillar tant com a solista com a intèrpret en duo o en formacions de cambra, que és com l'hem sentit avui al costat de James Ennis en aquest concert que formava part de la gira asiàtica de tots dos músics en què hi van interpretar la integral de les sonates per a violí i piano de Beethoven. Nosaltres n'hem sentit quatre, les dues primeres, la quarta i la cinquena, la sonata Primavera, que és la que havia de posar el punt final a aquest concert, que va gravar la radiotelevisió japonesa i que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després del concert Johann Strauss i el vals Bombons vienesos, és l'Opus 307 i la versió de la Filarmònica de Viena dirigida per Zubin Mehta.

Aquest era el vals Bombons vienesos, l'opus 307 de Johann Strauss en versió de l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Zubin Mehta.

0: Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música.
1: A Sonoritats, estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
2: Ei, eh que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
0: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
3: Fixa't com sona Edició Clàssics.
2: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
4: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics. A Catalunya Música.
2: Oh, fixa't com sona.

Arriba ara a la sintonia de Catalunya Música un dels concerts per a violí i orquestra més celebrats. És el que va compondre Jean Sibelius l'any 1903. Sentim Gidon Kremer, violí, i la Filharmonia Orquestra sota la direcció de Riccardo Muti. Concert per a violí i orquestra en re menor, opus 47 de Jean Sibelius.

0: Gidon Kremer Violí i la Filharmonia Orquestra, sota la direcció de Ricardo Muti, ens oferien el concert per a violí i orquestra en re menor, opus 47, de Jan Sibelius.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
0: Sentirem ara la missa canònica, opus pòstum 18 de Johannes Brahms, en un enregistrament a càrrec del cor de la Catedral de Westminster i l'organista Matthew Martin. Dirigeix Martin Baker.

0: S'acaba aquí la missa canònica de Johannes Brahms, que hem sentit interpretada pel cor de la Catedral de Westminster i l'organista Matthew Martin, amb Martin Baker al capdavant.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.

A Catalunya Música tot seguit us oferim una obertura americana. El seu compositor és Benjamin Britten i Simon Rattle la interpreta al capdavant de l'Orquestra Simfònica de la ciutat de Birmingham.

0: Era una obertura americana de Benjamin Britten i la sentíem interpretada per l'Orquestra Simfònica de la ciutat de Birmingham, dirigida per Simon Rattle.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure-hi més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música.
3: A Sonoritats, estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents. Entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes. A Catalunya Música.
0: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
4: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia.
5: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

Catalunya Música. Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar Una tarda a l'Òpera amb Jaume Radigales.

Ben trobades i ben trobats a una nova edició d'una tarda a l'òpera a la sintonia de Catalunya Música, de part dels qui farem possible el programa d'avui, Oriol Pinart, el muntatge musical, i qui us parla, Jaume Radigales. Programa d'avui que reprèn, o que torna, o que continua amb aquesta tirallonga de programes que estem dedicant a cantants d'òpera, protagonistes d'allò que anomenem l'edat d'or de la fonografia, amb gravacions que van des d'aproximadament als anys 50 fins a les portes del segle XXI. Això vol dir l'emergència de l'estereofonia, la consolidació de l'estereofonia fins a la consolidació del disc compacte. I un d'aquests protagonistes va ser un grandíssim baríton alemany que va compaginar el lied amb l'òpera. Parlem de Hermann Prey.

Era la simpatia personalitzada i ho va demostrar al llarg i ample d'una carrera que el va fer molt popular internacionalment parlant, però especialment a Alemanya. Havia nascut a Berlín l'11 de juliol de 1929 i va morir a Karelin, a Baviera, el 23 de juliol de 1998, pocs dies després, 12 en concret, d'haver complert 69 anys i poc després d'un recital i a conseqüència d'un atac de cor. De nen, Hermann Prey havia format part del cor Mozart, una coral infantil berlinesa, on es va destacar per la seva veu de soprano. De jove, i ja amb la veu canviada, va voler estudiar cant i, davant de l'oposició dels seus pares de finançar-li els estudis, va actuar com a cantant i, atenció, també com a ballarí en diverses bandes de música pop i rock. Va ser així com va poder pagar la seva formació com a cantant a la Hochschule für Musik berlinesa i el 1951, amb 22 anys, va oferir el seu primer recital a Berlín abans de començar a enregistrar per la ràdio. Un any després va guanyar el concurs Meistersinger, guardonat amb una gira de concerts de 4 setmanes pels Estats Units. Irònic nom, aquest de Meistersinger, tenint en compte que Hermann Prey seria més endavant un intèrpret referencial del paper de Beckmesser, dels mestres cantaires de Richard Wagner. Tornem, però, a aquell 1952, en què, després d'haver retornat dels Estats Units, va ser membre de les companyies d'òpera de Wiesbaden i també, a partir de 1953 i de 1960, d'Hamburg. I un dels papers amb els que més es va destacar va ser el Fígaro del Barber de Sevilla de Gioachino Rossini, un paper i un personatge que Prey interpretaria tant en la seva llengua original italiana com també en alemany. Ara el sentim en la cèlebre gravació dirigida per Claudio Abbado en estudi l'any 1972 amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica de Londres, un enregistrament que serviria també pel telefilm dirigit per Jean-Pierre Ponel i protagonitzat, a més de per Hermann Prey, per Luigi Alba, Teresa Berganza, Paolo Montarsolo o Enzo Dara. Sentim d'aquesta gravació amb la revisió crítica, per cert, d'Alberto Zeda, l'ària de sortida de Fígaro, Largo al factotum.

Largo al factotum, o l'ària o la cavatina de Figaro, a l'inici del Barber de Sevilla de Gioachino Rossini, amb la veu de Herman Pry davant de l'Orquestra Simfònica de Londres dirigida per Claudio Abbado en una gravació de 1972 que, com us dèiem, serviria de banda sonora del telefilm dirigit per Jean-Pierre Ponel. I un Jean-Pierre Ponel que, novament, es posaria a dirigir Herman Pry davant d'un altre Figaro, en aquest cas el de les Noces de Figaro de Mozart, una gravació de 1975 amb l'Orquestra Filharmònica de Viena dirigida per Carl Böhm. De fet, aquest Figaro s'enmarca en el context de la gran acceptació que Herman Pry tenia com a intèrpret d'òperes de Mozart, tant italianes, com és el cas de les Noces de Figaro, del Don Giovanni o del Così fan tutte, com també d'una òpera alemanya com la Flauta màgica, de la que va ser, i després en parlarem també, un exemplar Papageno. Sentim ara a Herman Pry en el Non più andrai, que és l'ària amb què Figaro clou el primer dels quatre actes de l'òpera de Mozart.

0: Non più andrai, l'ària que canta Figaro al final del primer acte de les Noces de Figaro de Mozart amb la veu de Hermann Prey amb acompanyament de l'Orquestra Filharmònica de Viena dirigida per Carl Böhm, una gravació de 1975 i que és la banda sonora del telefilm dirigit per Jean-Pierre Ponel, en què al costat de Prey trobem figures com Mirella Freni, Kirite Kanua, Dietrich Fischer-Dieskau, Paolo Montarsolo o Maria Ewing. Sentirem ara Hermann Prey en un paper, en un personatge que no va ser dels més habituals de la seva carrera, per bé que el va interpretar sobretot en el seu periple en teatres alemanys. Parlem del personatge titular del Don Giovanni, de la que va cantar també la versió alemanya. Ara el sentim en la versió italiana, en aquesta ocasió de l'ària que Don Giovanni canta al segon acte, Metà di voi qua vadano, l'ària que canta Don Giovanni adreçant-se a Masetto, fent-se passar per Leporello. És una gravació de 1965.
1: Metà di voi qua vadano e gli altri vadan là e pian pianino cerchino lontan non fieri qua, no! Lontan, lontan, or via di qua. Se un uomo e una ragazza passeggian per la piazza, se sotto una finestra faria l'amor sentite, ferite pur ferite, ferite pur ferite.

Era la veu de Hermann Prey amb aquest metà di voi qua vadano del Don Giovanni de Mozart, una gravació de 1965. Per cloure el capítol dedicat a Mozart, us posem ara o us presentem la cançó que canta Papageno acompanyant-se de les campanetes màgiques en el segon acte de la flauta màgica Ein Mädchen oder Weibchen, un fragment de la gravació ja mítica que va dirigir Georg Solti davant de l'Orquestra Filharmònica de Viena l'any 1969. Un paper que Hermann Prey havia interpretat per primera vegada l'any 1964 a l'Òpera Estatal de Baviera, a Munic, i és que després d'aquestes interpretacions es va convertir en un Papageno de referència, en gran part a causa de la simpatia personal de Prey, molt adequada per la pròpia simpatia també de l'ocellaire cèlebre de l'Òpera de Mozart.

Ein Mädchen oder Weibchen és l'ària que canta o la cançoneta que canta Papageno al segon acte de la Flauta Màgica, acompanyant-se per la capseta encantada amb campanetes i que procedeix en aquesta ocasió de la gravació dirigida per Georg Solti l'any 1969 amb l'Orquestra Filharmònica de Viena, un Papageno de Hermann Prey que va ser d'absoluta referència. L'any 1959 Prey va debutar en el paper del barber de l'òpera de Richard Strauss Dich Weisam Frau, la dona silenciosa, al Festival de Salzburg. Un altre gran moment de la seva carrera va ser la interpretació del paper de Wolfgang von Eschenbach en la producció de Tannhäuser de Wagner al Metropolitan de Nova York, on Prey va debutar molt jove, amb 31 anys, l'any 1960. Cinc anys més tard, Prey va cantar també el mateix paper al Festival de Bayreuth. Sentim ara la cançó a la lluna o l'oda a la lluna que canta Wolfram al tercer i últim acte d'aquesta òpera, el Wie Todes Ahnung o Du mein Holde Abendstern, amb una gravació en què Hermann Prey és acompanyat per l'Orquestra Simfònica de Berlín dirigida per Horst Stein.

La cançó de l'Estel que canta Wolfgang von Eschenbach al tercer acte del Tannhäuser d'Richard Wagner, O du mein Hol de Abendstern, una interpretació gairebé podríem dir liderística, la que aborda Hermann Prey en aquesta gravació que sentíem amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica de Berlín dirigida per Horst Stein. L'any 1973, Hermann Prey va debutar en el paper de Figaro, del Figaro Rossinial del Barber de Sevilla, al Covent Garden de Londres, i podríem dir que el darrer debut en un paper en el repertori de Hermann Prey va ser l'any 1981, quan va incorporar al seu repertori el paper de Beckmesser en Els mestres cantaires de Richard Wagner, que va cantar al Festival de Bayreuth amb la direcció escènica de Wolfgang Wagner, net del compositor. Un paper, de fet, que seria l'únic que cantaria al Gran Teatre del Liceu en unes representacions dels Meistersinger de l'any 1989 amb la recuperació dels decorats que havia realitzat el gran Josep Mestres Cabanes, uns decorats, per cert, que es varen cremar en ocasió de l'incendi que va destruir completament el Teatre Barceloní el 31 de gener de 1994. Ara sentirem un fragment d'aquests mestres cantaires, però en aquesta ocasió no pas corresponent al personatge de Beckmesser, sinó als de Hans Sachs, en concret el monòleg de l'acte segon Was duftet doch. Acompanya Hermann Prey l'Orquestra Filharmònica de Bratislava dirigida per Kurt Voss.

Was duftet doch, el monòleg de Hans Sachs, el segon acte dels Mestres Cantaires de Nuremberg, amb la veu de Hermann Prey, acompanyat per l'Orquestra Filharmònica de Bratislava, dirigida per Kurt Voss. Prey va realitzar diverses gires internacionals, per exemple, una al Japó l'any 1981, una altra a Amèrica del Sud, que havia tingut lloc 13 anys abans i que van consolidar la seva fama a tot el món, tant com a cantant d'òpera com, i això és molt important, com a liderista, com el seu col·lega i company de generació, Dietrich Fischer-Dieskau. De fet, entre 1971 i 1975, Hermann Prey va emprendre un gran projecte de gravació de diverses cançons, incloent, evidentment, també Lieder romàntics, entre d'altres del seu preferit, de Franz Schubert, de qui va enregistrar, a banda de molts Lieder, els tres cicles complets, és a dir, La vella molinera, El viatge d'hivern i El cant del cigne. A més, Prey va crear una Schubertia de Vorarlberg, que Gerd Nachbauer va desenvolupar en un festival de música de cambra reeixit a partir de 1976. Prey va ser també director artístic d'una altra Schubertia, la del Musikverein de Viena, on va interpretar tots i cadascun dels líders schubertians en absolut i rigorosíssim ordre cronològic. Però aquí ens hem de dedicar a l'òpera i aquí parlem d'òpera i ens hem de referir novament a la tasca de Hermann Prey com a divulgador de música i d'òpera, per exemple, a través de la televisió, cosa que el va fer eminentment popular, amb un programa d'entreteniment, Schaut her, ich bin's, en el qual presentava nombroses celebritats de l'escena operística, on va incloure un jove Plácido Domingo que va debutar precisament a la televisió alemanya en un d'aquests programes. Hermann Prey, a més, va dedicar-se a enregistrar i també a interpretar ocasionalment òperes del repertori alemany poc o mal prodigades i molt poc conegudes pel públic. Per exemple, Zar und Zimmermann, de Lortzing, de la cara sentim l'ària Greifet an und rührt die Hände, amb acompanyament de l'orquestra de la Ràdio de Munic, dirigida per Heinz Wahlberg.

Això pertany a una òpera de Lord Singsar und Zimmermann i ara una altra òpera del mateix compositor alemany, Der Wildschütz, una òpera que podem traduir com

Wie freundlich strahlt die Goldene, una ària de Der Wildschütz, que podem traduir com el caçador furtiu de Lortzing. Sentíem la interpretació de Hermann Prey en una edat realment molt jove, 28 anys tenia quan van registrar aquest fragment. Els mateixos que tenia amb la mateixa orquestra, la Sinfònica de Berlín, dirigida per Wilhelm Schuchter, de la cèlebre cançó que canta Pierrot a Die Tote Stadt de Korngold, Mein Sehnen, Mein

0: El baríton Hermann Prey tenia 28 anys quan van registrar aquest fragment, el Mein Sehnen, Mein Wehnen, que canta Pierrot, el Die Tote Stadt, la ciutat morta de Korngold. És el Tanzlied, conegut com a Tanzlied, d'aquesta òpera meravellosa del compositor austríac. L'acompanyava l'Orquestra Simfònica de Berlín amb direcció de Wilhelm Schuchter. I acabem el programa que hem volgut dedicar a Hermann Prey amb el fermall d'or corresponent a un fragment de l'enregistrament de la flauta màgica dirigida per Georg Solti l'any 1969. En concret, parlem del Ein Mädchen oder Weibchen, que canta Papageno, i de la frase, o de les frases que traduïdes venen a dir alguna cosa així com «Ningú em donarà amor, així que la flama m'ha de consumir, però si una boca femenina em fa un petó, tornaré a guarir-me». És una interpretació en què el sentit del text es mastega d'acord amb la gran tradició liderística que Prey arrossegava a les seves esquenes i que al mateix temps demostra l'aprofundiment en tots i cadascun dels matisos corresponents a aquesta frase i a tot el personatge en el seu conjunt.
1: Wird keine mir Liebe gewähren, so muss mich die Flamme verzehren. Doch küsst mich ein weiblicher

La simpatia personificada, us ho dèiem al principi, la veu de Herman Praia, que hem volgut dedicar a aquest programa des d'una tarda a l'òpera a la sintonia de Catalunya Música. Gràcies per haver-nos seguit fins aquí, de part dels qui ho han fet possible, Oriol Pinart, el muntatge musical, i qui us ha parlat amb molt de gust, Jaume Radigales. Sigueu feliços! Sí.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: La Fira Trapezi celebra 30 anys a Reus i es consolida com a referent del circ contemporani al sud d'Europa. Del 13 al 17 de maig, la ciutat acull una programació internacional amb propostes diverses i compromeses. Amb una forta implicació local, la Fira Trapezi esdevé un punt de trobada clau per professionals, artistes, institucions i públic del sector cultural. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Com són? Què pensen? Quina peça els ha suposat més esforç? Què s'amaga darrere de la seva música? Han volgut llançar la tovallola alguna vegada? I, sobretot, quines són les seves músiques preferides i per què? A Catalunya Música, de dilluns a divendres a les 2, molt personal. Un programa per descobrir els nostres músics. Amb Rosa Maria, Bartrol i Jubal. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chavarría.
3: 2026, 150 aniversari de Pau Casals.
4: I am a Catalan.
3: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
4: Catalonia has been the greatest nation in the world.
5: Un cellista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
3: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
4: Jo sóc únic, ni hi haurà ni hi ha hagut un nen com jo.
5: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
3: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui ens n'anem fins a Andermatt, ens n'anem, per tant, fins a Suïssa, per a conèixer música de dos compositors suïssos. D'una banda, August Walter, que va viure el ple segle XIX, i de l'altra, una compositora que va morir l'any 1976, Marguerite Roesgen-Champion, de qui en sentirem un concert per a clavecí. L'intèrpret, el soliste d'avui, serà Masato Suzuki, que amb la seva intervenció central del El concert d'avui donarà pas a l'última obra, que serà la sinfonia número 2 de Johannes Brahms. I tot això ho sentirem en versió de l'orquestra suïssa, sota la direcció de la seva titular, Lena Lisa Wüstendorfer. Tot això des d'ara mateix a Catalunya Música i des d'aquesta gravació de la ràdio suïssa de parla alemanya a Basilea del maig del 2024, un enregistrament que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissió emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert d'avui comença amb una obertura composta per August Walter. És el compositor que l'any 1821 va néixer a Stuttgart, a Alemanya, però que des de molt jove va viure a Basilea, a Suïssa, i va passar ben bé 50 anys. Walter va morir l'any 1896 i d'entre les seues obres per començar el concert l'orquestra suïssa interpreta l'obertura de concert en re major opus 16. La versió la dirigeix Lena Lisa Wüstendorfer, violinista de formació nascuda a Zuric l'any 1983.

El concert d'avui ha començat amb aquesta obertura en re major, opus 16, una obertura de concert d'August Walter, el compositor que va néixer a Stuttgart el 1821, però que va viure 50 anys a Suïssa. De fet, tenia la ciutadania suïssa. August Walter va morir l'any 1896. I aquesta obertura de concert opus 16 l'hem sentit en versió de l'orquestra suïssa, dirigida per quin és la titular, Lena-Lisa Wüstendorfer. A continuació, a ells s'hi sumarà Masato Suzuki, el clavecinista i director holandès-japonès nascut l'any 1981. Ell és qui interpretarà el concertino per a clavecí i orquestra número 1 d'una altra compositora suïssa. Per tant, aquest concert d'avui ho és, una descoberta de música de compositors suïssos. En aquest cas, de Marguerite Rösgen-Champion, nascuda l'any 1894. Va ser alumna d'Ernest Bloch, havia nascut a Ginebra, era pianista, era clavecinista i va marxar a París, és on es va establir. Es va convertir allí en una estudiosa de la música antiga i es va encarregar de l'edició de diverses peces del barroc francès. Tot això pel que fa a Marguerite Rösgen-Champion, l'autora d'aquest concertino per a clavecí i orquestra número 1, que ara us oferim en versió de Masato Suzuki clavecí i l'orquestra suïssa dirigida per Lena-Lisa Wüstendorfer.

segona descoberta en aquest concert d'avui, un concert en què, per començar, ja hem sentit música del compositor alemany establert des de molt jove a Suïssa, August Walter. I ara hem sentit aquesta obra d'una compositora que havia nascut a Ginebra l'any 1894. Una compositora suïssa establerta a París, Marguerite Rösgen-Champion, l'autora d'aquest concert per a clavecí i orquestra número 1 que ha interpretat el clavecinista i director Masato Suzuki, avui amb l'orquestra suïssa i sota la direcció de la seva titular, Lena Lisa Wüstendorfer. Aquest és el moment central del concert. És el moment en què, després dels aplaudiments, s'espera que el solista es quedi una mica més a l'escenari i interpreti més música. I, de fet, va ser així, perquè Masato Suzuki el que va interpretar és aquella obra preciosa de François Couperin, Les Barricades Mystérieuses. Forma part de l'ordre per a clavecí número 6. És música del tombant del segle XVII cap al XVIII francès, que ara interpreta fora de programa Masato Suzuki.

En un moment en què està de moda que s'interpreti amb el piano música com aquesta, pensada originalment per al clavecí, s'agraeix sentir aquesta versió original. En aquest cas, en mans de Masato Suzuki, que és qui acaba d'interpretar Le Barricade Mystérieuse, música de François Couperin. Música del barroc francès, música d'aquest compositor que va néixer el 1668 i que va morir l'any 1733. Música esplèndida, francesa, que ha interpretat Masato Suzuki fora de programa per acomiadar-se del públic de la sala de concerts d'Andermatt, a Suïssa, que és on som avui, per sentir aquest concert en què fins ara hi hem descobert dues obres de dos compositors suïssos. D'una banda, August Walter, un compositor de ple segle XIX i després de la compositora nascuda a Ginebra l'any 1894 i establerta a París, Marguerite Roesgen-Champion. Ha estat Masato Suzuki qui n'ha interpretat el concertino per a clavecí i orquestra número 1. I tot això quan ens n'anem cap a la que és l'última obra del concert d'avui, la meravellosa sinfonia número 2 en re major, opus 72 de Johannes Brahms, una obra que ens treu del barroc francès, d'aquell so idiomàtic tan propi de la llengua francesa, i ens n'anem cap a aquesta obra composta a ple segle XIX, l'any 1877, una obra que es va estrenar a Viena el desembre d'aquell mateix any. Una obra fantàstica, amb un final esplendorós, que avui sentirem en versió de l'orquestra suïssa dirigida per l'Annalisa Wüstendorfer. Interpreten la segona sinfonia de Johannes Brahms.

0: tota la bellesa i tota la força que hi ha en la música de Johannes Brahms i que hem sentit en aquesta sinfonia número 2 en re major, l'opus 72, una obra de la dècada dels 70 del segle XIX. Aquesta esplèndida sinfonia que ha interpretat l'orquestra suïssa sota la direcció de la seva titular, Lena Lisa Wüstendorfer. És nascuda a Zuric l'any 1983, violinista de formació i alumna del recentment desaparegut Roger Norrington. Ella és la titular d'aquesta orquestra suïssa que hem sentit avui i que ens ha fet conèixer la música de dos compositors suïssos, d'August Walter, per començar amb l'obertura de concert d'aquest compositor nascut a Alemanya però que va viure pràcticament sempre a Suïssa a ple segle XIX, August Walter, i després hem sentit el concertino per a clavecí i orquestra de la compositora nascuda l'any 1894 a Ginebra, Marguerite Rösgen-Champion. L'intèrpret soliste ha estat el clavecinista i director holandès, japonès, nascut a La Haia l'any 1981, Masato Suzuki. I després d'això, Johannes Brahms i aquesta sinfonia número 2 amb què acomiadem aquest concert d'avui. El que va gravar la ràdio suïssa de parla alemanya a Basilea el maig del 2024, un dels concerts que han arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Ràdio Difusió. Un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar. A reveure.
1: El concert. Un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després del concert Franz Schubert en versió del pianista Paul Lewis, que és qui ens ofereix la sonata en re major Deutsch 850.

0: Música per a piano de Franz Schubert, la sonata en re major Deutsch 850, interpretada per Paul Lewis.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglàs, de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidson, l'actuació participativa de ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. Linkat. A Catalunya Música. On fas la sobretaula? Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres, a 3:45 de la tarda, amb Pilar Sobirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.

De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música. És l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.

0: Catalunya Música.
1: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets catalans a Catalunya Música. Sonoritats. Una tria de les millors edicions de música clàssica. Amb Albert Torrents.
2: És un plaer retrobar-vos a l'hora de començar un nou capítol de Sonoritats a Catalunya Música, disposats a acompanyar-vos durant la propera hora d'emissió amb la selecció musical que ja tenim preparada, feta com sempre a partir dels últims enregistraments d'autors i intèrprets catalans. Avui comencem amb una intèrpret japonesa, però establerta de fa molts anys a Catalunya, Ayako Fujiki, l'autora de Kodama, el seu últim projecte personal d'aquesta artista Steinway, pianista i compositora, inspirada en aquest cas en aquest concepte japonès que al·ludeix a la ressonància dels ecos o esperits dels arbres antics. El format uneix música i poesia, ja que tant quan ho presenta en format de concert com ara en el disc, la imatge i la paraula interactuen per expressar allò que es transforma en el temps. En aquest cas, el llibret s'acompanya, doncs, d'il·lustracions i de poesies pròpies en quatre idiomes, català, castellà, anglès i japonès. I una de les característiques més singulars d'aquest disc és que inclou obres enregistrades amb un piano Steinway Spirio, en el qual la tecnologia permet a l'artista tocar a quatre mans amb ella mateixa. Doncs bé, això és el que us proposem comprovar amb la següent audició, la primera de les sonoritats d'avui, Snow Crystal, d'Ayako Fujiki.

Hem sentit Snow Crystal, música de la pianista i compositora Ayako Fujiki, artista Steinway, que ha presentat el seu projecte titulat Kodama, un concepte japonès, i que, entre altres característiques, està enregistrat amb un piano Steinway Spirio, en el qual la tecnologia permet a la intèrpret tocar a quatre mans amb ella mateixa. I seguim ara amb un disc efectivament interpretat i enregistrat a quatre mans. Es tracta de música de Josep Maria Ruera, d'aquest compositor barceloní de naixement, però molt vinculat al Vallès Oriental, autor, entre d'altres, dels quatre poemes simfònics Empúries. El pianista Jordi Masó va tenir la idea d'arranjar aquesta música per a piano a quatre mans i la va presentar al segell Boaló, que l'ha acollit tot editant la partitura i posteriorment enregistrant aquest disc que sentim. Jordi Masó hi toca acompanyat d'Albert Jiménez Atenele i el disc es completa amb una altra transcripció per a piano a quatre mans, en aquest cas a partir d'un original del quartet de corda Ambients. Ara, però, sentim com comença el primer d'aquests quatre poemes simfònics que integren Empúries. Porta per títol Ècloga.

D'aquesta manera comença Empúries, la sèrie de quatre poemes simfònics del compositor Josep Maria Ruera que el pianista Jordi Masó ha arranjat per a piano a quatre mans i interpretat al costat d'Albert Jiménez Atenelle en aquest disc que ara sentíem, titulat justament Ruera a quatre mans. Completa el disc també l'arranjament i la interpretació de l'obra Ambients, en aquest cas un original per quartet de corda. I seguim amb un altre arranjament, en aquest cas no pas de Jordi Masó, sinó del compositor australià Andy Firth, que va rebre l'encàrrec dels Barcelona Clarinet Players d'arranjar o transcriure per a la seva formació, per al quartet de clarinets, una sèrie de fragments simfònics de repertori que potser aquests intèrprets no haurien tingut ocasió d'afrontar d'altra manera. Hi trobem fragments d'Strauss, de la cinquena sinfonia de Beethoven, de la 40 de Mozart, la pavana de Fauré, el llac dels cignes de Tchaikovsky i tantes altres melodies molt reconeixibles i sobretot molt rítmiques que els Barcelona Clarinet Players interpreten en aquest disc, no ho havíem dit encara, titulat Refashioned. Doncs bé, d'aquesta selecció avui us oferim un dels concerts de Brandenburg de Johann Sebastian Bach que, versionat per Andy Firth, porta per títol The Funky Brandenburg.

0: The Funky Brandenburg era la versió que acabem de sentir d'un dels concerts de Brandenburg de Johann Sebastian Bach, passat pel sedàs de l'arranjador australià Andy Firth en el disc Refashioned dels Barcelona Clarinet Players. Els quatre intèrprets membres d'aquesta formació van demanar a Firth que arrangés per a ells fragments d'alguns del repertori simfònic més conegut, com per exemple obres de Beethoven, de Mozart, de Strauss, de Fauré, de Tchaikovsky, de Falla i tants altres. També doncs, aquest concert de Brandenburg de Johann Sebastian Bach que acabem de sentir. I així arribem avui més o menys a l'equador del nostre temps, a les sonoritats de Catalunya Música.
1: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets del país a Catalunya Música.
0: Reprenem el fil de les sonoritats d'avui amb aquest programa tan pianístic, i és que hi ha moltes novetats dedicades a aquest instrument, una de les quals és l'enregistrament de la integral de la Suite Iberia d'Isaac Albéniz que ha fet la pianista Alba Ventura. Pianista molt vinculada i coneixedora d'aquest repertori, evidentment per la seva trajectòria formativa a l'Acadèmia Marshall, on va ser deixeble, entre d'altres, d'Alicia de la Rocha i de Carlota Garriga, però els últims anys ha adquirit una relació més especial amb aquesta Suite Iberia, sobretot d'ençà d'una experiència a l'illa de Madagascar en plena pandèmia de Covid. Allà, sense disposar d'un piano on poder practicar, va desenvolupar un estudi mental per a poder tenir endits aquesta obra magna quan s'acabés la pandèmia i poder-la tocar així com ha fet en concert arreu del món. Doncs bé, d'aquesta partitura extensa en sentim avui un dels fragments del quart quadern, Jerez.

Aquest era el retrat musical de Jerez que fa Isaac Albéniz a la Suite Iberia en el seu quart quadern. Un enregistrament, aquest que hem sentit, que forma part de la integral de la Suite Iberia que han registrat Alba Ventura, una pianista, ho dèiem abans d'aquesta audició, molt vinculada a la Suite Iberia i en general al repertori d'Albéniz, com també, evidentment, de Granados, de Falla i de l'anomenada Escola Pianística Espanyola, sobretot fruit de la seva trajectòria a l'Acadèmia Marshall. Seguim endavant ara amb un canvi de registre, i és que us volem presentar la faceta compositiva de l'escriptor Fernando Trías de Bes. S'ha donat a conèixer amb un disc d'homenatge a Joan Maragall i Clara Noble, que porta per títol Paraula Viva, i que conté musicacions d'alguns dels poemes més cèlebres de Maragall, com ara Excelsior o La vaca cega. Un d'aquests és també En una casa nova, i el sentim interpretat, com la resta del que trobem en el disc, pel tenor Roger Padullés, acompanyat al piano per Miquel Ortega, que també n'ha fet els arranjaments.

Era música de Fernando Trías de Bes, l'escriptor que s'ha donat a conèixer compositivament com a autor d'aquestes cançons, o més ben dit, d'aquests poemes de Joan Maragall, musicats per ell mateix, interpretats pel tenor Roger Padullés i també al piano per l'autor dels arranjaments, Miquel Ortega. Un homenatge, doncs, a Joan Maragall i Clara Noble, que porta per títol Paraula viva. I encarem ja a la recta final del programa amb l'última audició que us proposem a les sonoritats d'avui. Tornem, doncs, al piano, l'instrument que ha estat protagonista durant la major part del programa d'avui, per sentir la selecció de sonates de Domenico Scarlatti que han enregistrat els pianistes Xavi Pardo i Xavi de la Fuente. Un disc que porta per títol simplement Sonates i que conté les números de catàleg 9, 27, 1, 12, 22 i 380. Per aquest ordre, la sentim a continuació.

0: La vivacitat de les sonates d'Scarlatti és segurament un dels elements que ha tret més l'atenció de Xavi Pardo i Xavi de la Fuente, els dos pianistes que han enregistrat una selecció de 6 sonates d'aquest compositor en el disc que acabem de sentir. Hem sentit concretament les sonates números 9, 27, 1, 12, 22 i 380. Així hem arribat avui, doncs, al final del nostre temps i acomiadem el programa. Tot desitjant que la nostra selecció de sonoritats us hagi agradat, ens acomiadem i us convidem a acompanyar-nos, com sempre, a la nostra pròxima edició. Ja sabeu que ens trobareu puntualment aquí, a la sintonia de Catalunya Música. Fins llavors, doncs.
1: Sonoritats. Selecció de música i d'intèrprets catalans a Catalunya Música. Sonoritats. Una tria de les millors edicions de música clàssica. Amb Albert Torrents. Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que el govern...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El primer temps... amb Joan Vives, un programa de Catalunya Música. A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
4: Ei, eh que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
1: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
5: Fixa't com sona Edició Clàssics.
4: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
6: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
4: Oh, Fixa't com sona...

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: 2026, centenari Gaudí. Catalunya Música recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada, Antoni Gaudí.
2: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
1: Modernisme, artesania i espiritualitat.
2: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
1: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Música i a 3CAT.

Un retorn a la simplicitat. El duet A Winged Victory for the Sullen i All Our Friends Are Vampires. Sons transparents i amb un cert deix de músiques passades, concebuts durant una tempesta de gel a Islàndia. El camí segueix amb Hemispheres, de Raffaele Grimaldi, Batecs en espiral.

Textures riques, sons mecànics que s'integren a la totalitat. Senties Time, de Hani Arrani, la regularitat inexorable del rellotge. Ara, des de Cracòvia, Martina Basta explora els límits i la fragilitat de la memòria a Slowly Forgetting, Barely Remembering.

Thank you.

aires que recorden la foscor de l'electrònica de club i la música de Mahler al mateix temps. Trance, un fragment de The Art of Dancing, un homenatge al gènere suite que signa The Orchestra of the Swan. Des del Canadà, beats actius i profuns, ara amb el productor Alex Lustig i Sleepless.

atmosferes construïdes sobre motius minimalistes que muten, com les estacions. Finals d'agost, principis de setembre, de la productora Feiten Cannon, des de Brooklyn. I amb la mateixa lentitud, la gent transita els diumenges. Això és People on Sunday, de Dominic Dumont, una banda sonora imaginada per a una cinta muda del 1930.

Des d'Atenes, la vida en projecció, estàtica i dinàmica alhora. Senties Black Rain, del productor Apostrof. El paisatge canvia i el construeix Brian Eno. Així sona Making Gardens Out of Silence in the Uncanny Valley.

Heliantius Zeusis.

Arribes al final del camí amb Anomaly, un track de Lisa Morgenstern i el Kania Quartet, que fa conviure la por al món desconegut i la curiositat pel descobriment. Ànsies de nous començaments.

0: That is all, that is all. There is nothing else.
1: Com són? Què pensen? Quina peça els ha suposat més esforç? Què s'amaga darrere de la seva música? Han volgut llançar la tovallola alguna vegada? I, sobretot, quines són les seves músiques preferides i per què? A Catalunya Música, de dilluns a divendres a les 2, molt personal. Un programa per descobrir els nostres músics. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda, amb Xavier Chavarría.
2: 2026, 150 aniversari de Pau Casals.
3: I am a Catalan.
2: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
3: Catalonia has been the greatest nation in the world.
4: Un cellista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
2: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
3: Jo sóc únic, ni hi haurà ni hi ha hagut un nen com jo.
4: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
2: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.

0: Après un rêve, després d'un somni. Aquest és el títol de la cançó de Gabriel Fauré que acaben d'interpretar Mercedes Gancedo, soprano, i Beatriz Miralles, piano.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Us convidem a sentir tot seguit a Catalunya Música la sonata per a violí i continu en la menor, La Follia, que és la dotzena del recull Opus 5 d'Arcangelo Corelli. Manfredo Kremer, des del violí, la interpreta amb l'acompanyament del conjunt Hesperion 21.

0: Amb el sobrenom de La Folia es coneix la sonata que ara sentíem, la sonata número 12 del recull Opus 5 d'Arcangelo Corelli, que hem sentit en la interpretació del violinista Manfredo Kremer amb l'acompanyament del conjunt Hesperion 21 dirigit per Jordi Savall.
1: Catalunya Música. Nocturn.

De Wolfgang Amadeus Mozart podrem sentir a continuació l'última de les seves sinfonies, la sinfonia número 41 en do major, Júpiter, Kühel 551, que va compondre l'any 1788. En sentim la versió del conjunt Le Musicien du Louvre que dirigeix Marc Minkowski, un enregistrament fet en directe a Grenoble el novembre de l'any 2005.

Aquí s'acaba l'última sinfonia que va compondre Wolfgang Amadeus Mozart. És la sinfonia número 41 en do major, Júpiter, Köhler 551. N'hem sentit un enregistrament fet en directe a Grenoble el novembre del 2005 a càrrec del conjunt Les Musiciens du Louvre que dirigeix Marc Minkowski.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música arriba tot seguit la música del violinista i compositor Niccolò Paganini. Sentirem el seu concert per a violí i orquestra número 2 en si menor opus 7, interpretat per Alexander Markov i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Saarland, dirigits per Marcello Viotti.

El concert per a violí i orquestra que ara sentíem és de Niccolò Paganini. És el seu concert número 2, opus 7, escrit en la tonalitat de si menor, i l'interpretaven el violinista Alexander Markov i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Saarland, dirigits per Marcello Viotti.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Continuarem la nostra programació sentint ara una obra coral de Bernat Vivancos que porta per títol A Child is Born, Ha nascut un infant, una obra de l'any 2003 que ens ofereix el cor de la Ràdio de Letònia, dirigit per Sigfars Klape.

0: A Child is Born ha nascut un infant, una obra composta l'any 2003 per Bernat Vivancos. Sentíem el cor de la ràdio de Letònia, dirigit per Zygvars Klava.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: A la sintonia de Catalunya Música, tot seguit podreu sentir el concert per a violoncel i orquestra número 1 en do major de Franz Joseph Haydn, en la interpretació que el 1984 en van enregistrar el violoncel·lista Christoph Kwan i l'Academy of Ancient Music, dirigits per Christopher Hogwood.

0: Era el concert per a violoncel i orquestra número 1, concert en do major de Franz Joseph Haydn, que sentíem en la interpretació del violoncel·lista Christoph Kwan i de The Academy of Ancient Music, dirigits per Christopher Hogwood.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Us convidem ara a sentir el quintet amb clarinet en si menor, opus 115, que Johannes Brahms va compondre l'any 1891. El sentirem en la versió de Joan Enric Lluna, clarinet, i el quartet de corda de Tòquio.